0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: d'amor.
1: Ara, Fiman, samarretes interiors per home, 2 per 6,50. I pantalons curts per home, 2 per 20 euros. Fiman, tan senzill com això.
2: Impulsem la cultura.

0: sabies que...
1: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
2: La ràdio de la Sacra Resina, que atira ja.

0: Bacteriosi. Consells de seguretat alimentària. La listeriosi és una malaltia poc freqüent que es transmet pel consum d'aliments contaminats pel bacteri Listeria. La listeriosi afecta de forma més greu a embarassades, nounats, persones amb les defenses debilitades, malalts crònics, persones d'edat avançada o sotmeses a determinats tractaments mèdics. Listeria és resistent al fred i pot créixer a baixes temperatures, però la calor el destrueix. Per prevenir la listeriosi, netegeu el refrigerador amb regularitat. Assegureu-vos que la temperatura del refrigerador és de 4 graus centígrads o menys. Guardeu tapats a la nevera els aliments que necessiten fred, així com els preparats i els sobrants. Respecteu les dates de consum dels aliments i, un cop oberts, consumiu-los el més aviat possible, especialment els refrigerats llestos per al consum. Consumiu els aliments sobrants abans de 3 dies i rescalfeu-los bé just abans de consumir-los. Cuineu i rescalfeu completament els aliments. La calor mata els bacteris. Renteu-vos les mans i netegeu les superfícies i els estris abans i després de cuinar o manipular aliments. Renteu i talleu les fruites i verdures just abans de consumir-les. Embarassades i persones amb les defenses debilitades, eviteu el consum de llet crua i formatges frescos o de pasta tova elaborats amb llet crua. Peix fumat, carn i derivats no cuinats, embotits llescats i patés refrigerats, germinats crus, vegetals tallats amb molta antelació. Desinfecteu les verdures crues en una solució d'hipoclorit durant 5 minuts. Per prevenir toxiinfeccions alimentàries, respecteu sempre les 4 normes bàsiques de seguretat alimentària. Netejar, separar, coure, refredar. 061. CatSalut respon. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
2: per tu
1: i per tots.
2: Escolta'ns,
1: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Hola, molt bon dia.
2: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
3: Quina il·lusió sentir-te.
4: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
5: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
2: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa, permet sentir a mà. Ara vindran els avis i ulls.
2: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
2: Petó!
7: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
2: Molt bé, doncs.
0: És K25.
9: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
0: Vine a sentir.

0: I parlant d'emocions.
1: 16.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: En una culleradeta de sol fèrtil hi ha milers de milions de microorganismes, creant un ecosistema diminut però increïblement divers. Aquests éssers diminuts, com a bacteris, fongs, protozous o nematodes, són essencials per a la salut del sol i la vida vegetal. El més sorprenent és que aquesta biodiversitat microscòpica pot superar en nombre la població mundial d'humans. Aquests microorganismes exerceixen rols vitals als cicles de nutrients, descomponent la matèria orgànica, ajudant a les plantes a absorbir nutrients i contribuint a mantenir l'estructura del sol. Tot i la seva mida diminuta, el seu impacte en la sostenibilitat dels ecosistemes terrestres és immens, demostrant que la biodiversitat no només es troba als llocs més visibles, sinó també als més petits i aparentment simples.
1: La nit.
2: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel al Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per

0: El 14 de juny, ruta del tast surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Què necessites avui?

0: கோழி சிக்க பிக்க பயணிக்க கம தோட்டை பக்கடிக்க பத்தனிசிஸ் கோழிக்ஸ் பிக்ஸ் பயணிக்ஸ் கம தோட்ட இவக்கடிக்ஸ்.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare, i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.

0: Bona nit.
1: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Ei,
1: Associació Reemplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Un dia més, Guillermina Mota. Serà no.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Empúria Brava, quan passis per davant...
2: Mira, para,
1: para... Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
3: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
2: Uau!
1: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't-hi a l'hora que vulguis.

0: sembla, avui, Judit, que parlem amb la Gemma Tió, que ella és traductora de formació i intèrpret de llengua de signes catalana, oi?
1: Doncs sí, Aurora, la Gemma és una noia que es dedica a aquesta feina que nosaltres sovint, quan som davant de la tele, ens sorprèn tant, no?, que requereix rapidesa i sovint està molt invisibilitzada. Mm-hmm. Primer de tot, Gemma, a mi m'agradaria preguntar-te què et va portar a voler-te dedicar a això, perquè em sembla molt fascinant que, a més, és un món que reflecteix una realitat que tenim a tocar i que sovint oblidem.
2: Doncs, mira, Judit, jo tinc una germana sorda i en el moment de que has de triar quins estudis has de fer, doncs vaig decidir fer el cicle formatiu d'interpretació i traducció. Mm-hmm. I després, quan vaig acabar, vaig fer el grau de traducció i interpretació en llengua de signes també.
1: Molt bé.
2: Llengua de signes catalana, en aquest cas.
0: I una pregunta que et deuen fer molt, no sé, o m'imagino, és si la llengua de signes és universal, perquè tu, jo deia al començament, no?, per la introducció, que et dediques a la catalana, oi?
2: Sí, jo aquí a Catalunya faig la catalana, però la llengua no és universal. Com que, o sigui, cada territori té la seva llengua de signes, llavors, com que és una llengua pròpiament dita, es crea naturalment. Llavors, és com qualsevol altra llengua oral.
1: I així vindria a ser una mica com els nostres dialectes, no? Perquè en el fons a nosaltres també ens costa, quan anem a altres territoris de la mateixa parla, a vegades entendre segons quina paraula. Perquè com funciona la gramàtica en llengua de signes? Cada lletra té una reproducció, va per paraules, per significats, com ho feu per traduir?
2: Clar, és veritat que a l'hora de traduir, interpretar en aquest cas, costa una mica, no?, perquè no és ben bé paraula signe, sinó que moltes vegades, com que la gramàtica és diferent de la llengua de signes a l'oral, doncs hem de recaptar tota aquesta informació per poder-la interpretar el més fidel possible el significat del que ens estan interpretant. Mm-hmm. Llavors, sí que és veritat que la gramàtica en llengua de signes no té temps verbal, almenys la catalana, però sí que podem explicar, quan volem explicar una cosa en passat o en futur, doncs ho introduïm al principi de tot perquè es vegi, no?, de que aquesta frase representa que va passar ahir o que passarà en un futur.
0: I, Gemma, com escriuen les paraules noves? Perquè, clar, en la llengua nosaltres constantment introduïm manlleus, no?, basats en la realitat. Ara apareixen les xarxes socials, doncs Facebook, Twitter, o ara aquests mesos, doncs, sense anar més lluny, en coronavirus.
2: Sí, clar, aquesta també és una mica la dificultat en llengua de signes, no?, perquè el que dèiem una mica abans amb els dialectes, no?, doncs a vegades busques una paraula comuna per tothom, no?, per exemple, el Facebook, el signe de Facebook en si, busques el significat, no?, de face, de cara, i book, el llibre. Doncs llavors el signe es fa a la cara i obrint com si fos un llibre, no? A vegades busquem una mica que puguin entendre el significat també de la paraula.
0: I entenc que també hi ha molta feina de memòria, no?, per fer la vostra feina. No sé si us ajudeu de l'expressió facial i corporal, i això també varia en funció de la llengua.
2: Sí, és bàsica. O sigui, l'expressió facial és molt important per la nostra feina, bàsicament perquè un signe amb una expressió facial d'una manera o d'una altra té un significat completament diferent. Llavors, nosaltres també ens movem molt amb el cos i l'espai és molt important també, perquè nosaltres, bueno, cada país també ho fa diferent, però nosaltres tenim molta expressió facial i també movem molt les mans des del front fins a mitja panxa, més o menys. Llavors, ostres, també tenim molt espai per poder-nos anar.
1: I Gemma, pel que fa als noms propis, a mi m'encuriosés, també tenen un símbol? Per exemple, tu, per dir el teu nom, Gemma Tió, tens una manera, o per expressar noms de ciutats o països, com ho feu, això?
2: Clar, per exemple, és veritat que hi ha una curiositat en la llengua de signes, que nosaltres tenim dos noms, el nom propi, no?, de Gemma, que és en llengua oral, i llavors ens posen un signe, que és com que ens bategessin, per dir d'alguna manera. Llavors, jo, Gemma Tió Pla, ja em posen un signe que ja significa que tothom sabrà que aquell signe sóc jo, que normalment és un fet característic de la cara, o algun tic que pugui tenir, o alguna piga facial que pugui tenir, doncs normalment se't posa un signe per identificar-te.
1: Que curiós.
0: I, escolta'm, per la situació actual, m'imagino que la cosa, una mica el dia a dia de les persones sordes s'ha complicat, no? Perquè, clar, ara això de llegir llavis està molt difícil, tothom amb una mascareta, vull dir, un problema més, un entrebanc més, no?, afegit ara.
2: Sí, bé, no et pensis, eh? També és veritat que hi ha una part de la comunitat sorda que està a favor, de que hi hagin unes mascaretes, no?, transferents, que puguin facilitar la lectura labial i tot, però també hi ha una part de sostenents que diuen, ostres, mira, si la gent s'ha de posar mascaretes, amb el fons també s'ha d'escoltar per poder-nos entendre. Per tant, aquí hi ha pros i contres. No és que ho vegin com una cosa negativa, sinó que hi ha una mica la disputa aquesta de ho veuen tan bé com malament.
0: Doncs escolteu, jo la veritat he de confessar que això d'aprendre llengua dels signes és una de les coses que tinc a la llista del to-do list.
1: De coses a fer, no?
0: Sí, sí,
1: la bucket list.
0: Sempre m'ha fet il·lusió. No necessito per res, vull dir, no tinc contacte diari amb ningú proper, però m'encantaria.
1: Però mai se sap. Sí. I a més és ben curiosa. Doncs moltes gràcies, Gemma.
2: A vosaltres.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La banca privada s'avança a la banca pública i en els pròxims mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt el 2029. Ens ho explica la Sara Riera.
2: Els experts creuen que la tecnologia blockchain ho acabarà inundant tot. Luz Parrondo és doctora en economia de la Pompeu Fabra.
3: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. I és com desplaçar diners a aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques i tot és més senzill.
2: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins no deixen de ser un sistema de pagament més, però aquest cop basat en l'euro. Fins ara, a Europa, el monopoli el tenien empreses privades nord-americanes com Visa o Mastercard.
3: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen. Llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
2: I una competència també a l'euro digital, malgrat que Parrondo creu que pot ser absolutament complementària.
3: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
2: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen, recolzades en el dòlar, i s'inverteixen bastant en deute públic americà. Pablo Añese, professor d'ADE de la Universitat Internacional de Catalunya.
4: Que el dòlar es segueixi fent servir a nivell internacional mitjançant el petrodòlar, mitjançant pues, les criptos, stablecoins recolzades en dòlars i tot el seguit d'instruments financers, pues això fa que el dòlar segueixi tenint força. Si el dòlar té força, el deute públic americà, tot i ser molt alt, pues podrà ser una miqueta més sostenible.
2: Els experts pensen que a Europa les stablecoins també agafaran deute públic europeu.
5: La bona gent sap que té el límit de no arribar.

0: 012. La millor resposta.
1: El cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
0: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SIAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Segur que hi ha algú qui t'encanta viatjar, perquè tot ho fa fàcil, perquè et coneix molt bé, perquè al seu costat sempre surten els millors plans. Sabem que el lloc és important, però la companyia ho és tot.

0: mareu bé l'orella.
1: Per totes les coses que toques, colores que sents i que plores, per anar de la mà, per créixer, menjar, caminar i respirar, tenim un pla.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, senzillament.
6: Escolta, què celebrem?
7: M'encanta la festa!
6: I què celebrem?
7: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Héroe Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.

0: Propostes en xarxa.
1: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar

0: I parlant d'emocions...
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
4: Al cinema dijous a mitjanit.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: Continguts en xarxa.
1: Oh my God! Woo!
2: Lletres d'or amb Blanca Busquets.
3: Segurament va morir el 1944. Segurament, perquè va desaparèixer amb el seu avió i no se'n va saber res més fins que el 2004 van trobar la parella al mar Mediterrani gràcies a un braçalet de plata que era seu i que un pescador havia trobat a prop de l'illa de Riu. Antoine de Saint-Exupéry va néixer el 1900. Va ser un alumne poc brillant i després d'intentar inútilment ser mariner va provar sort en belles arts i arquitectura. Va fer el servei militar el 1921 i això de volar li va agradar. Primer el van contractar per fer de correu per avió. I el fet de volar el va inspirar per escriure novel·les. L'Aviador i Correu Sud van ser les primeres i les que van tenir gran èxit: Vol de nit, el 1931, i Terra d'homes, el 1939, que va obtenir el Gran Premi de Novel·la de l'Acadèmia Francesa. De novel·les i relats en va escriure més, però el que va catapultar-lo cap a una eternitat literària de què no va poder gaudir va ser El petit príncep, publicat a Nova York el 1943 i a França el 1945. El protagonista era una criatura que un aviador com ell trobava en un desert, quan hi havia d'aterrar per arreglar el motor de la seva avioneta. El petit príncep decididament desprestigiava el complicat món dels adults per quedar-se amb el més simple, amb el més senzill, amb l'essencial. Un petit príncep que un dia ha de tornar a marxar cap a casa seva, a l'asteroide B612.
4: Quan miraràs al cel a la nit, com que jo viuré en algun dels estels, com que hi riuré. Per tu serà com si riguessin tots els estels. Seràs sempre el meu amic.
3: Saint-Exupéry adorava volar i li agradava especialment fer-ho sol per poder pensar. Va morir fent el que més li agradava i ens va deixar amb la fascinant idea que el que fa bonic el desert és que en algun lloc amaga un pou d'aigua.
2: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La dificultat per accedir a un habitatge ha disparat últimament les donacions entre familiars de Catalunya, una via que l'últim any Climent Sabater ha crescut per sobre del 20%.
2: L'any passat les donacions es van disparar un 22%, el doble que el conjunt d'Espanya, fins fregar les 23.000, segons les dades dels notaris catalans. Una tendència que es manté el 2026, amb un increment al primer trimestre superior al 20% i amb més de 6.000 donacions signades entre gener i març. La crisi de l'habitatge i la dificultat per accedir a un pis per part dels joves és al darrere d'aquest augment, segons la vicedegana dels notaris, Raquel Iglesias.
3: Donacions per mera generositat, sense necessitat, sí que n'hi ha, no les veiem amb tanta freqüència, com donacions basades en la generositat dels familiars, dels pares, fonamentalment, i el desig d'ajudar al seu fill, la seva filla, bueno, a l'obtenció d'un habitatge.
2: L'augment de donacions coincideix amb el màxim històric de testaments a Catalunya. El 2025 es van autoritzar 144.000 i de lleuger descens de les herències del 2% amb 60.000 adjudicades, una situació que s'estabilitza després dels pics que hi va haver amb la pandèmia.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que entra a formar part de la xarxa oncològica europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Aquí equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Ara el projecte està reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Fou el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
6: Per l'institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, l'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
5: El centre atén milers de pacients amb més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
1: Agència Catalana de Notícies.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: 4 al 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Treva dels preus al mes de maig, la inflació es manté estable i queda en el 3,2%, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. El Ministeri d'Economia ho atribueix a l'anomenat mix energètic amb un alt volum de renovables que permet esquivar la volatilitat dels mercats de l'energia i contenir el preu de l'electricitat. De fet, l'IVA de la llum i el gas torna a la normalitat, però es mantindrà la bonificació dels carburants. El que sí repunta tímidament és la inflació subjacent, sense aliments frescos ni energia, que puja una dècima fins al 2,9%.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: situar el carro darrere o al costat vostre i col·locar el moneder en una butxaca exterior sense cremallera pot afavorir que algú us el prengui aprofitant la concentració de gent.
1: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
2: El secret de l'amor.
3: Saludem el Joan. Joan, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Molt bé, i tu?
4: Jo penso que hi ha d'haver un component important de desinterès. Però un desinterès que, dit així, sembla una mica fort,
3: sí,
4: però que s'ha de matitzar, no?
3: Sona corrupte, vas bé.
4: No, un desinterès, diem, entès com una capacitat de donar-ho tot per l'altra persona, no? A totes. Aleshores, bueno, però no només un donar-ho tot, sinó un donar-ho d'una manera concreta, no? Donar-ho sincerament i respectuosament.
3: Molt bé.
4: Som
3: no
4: molt clàssic,
3: no
4: però em sembla que és bàsic, eh? Vinga.
3: Gràcies, Joan, per trucar. Bona tarda. Adéu-siau. Parlem ara amb la Sílvia. Molt bona tarda, Sílvia.
5: Hola, bona tarda.
3: Com estàs?
5: Bé, vosaltres?
3: Aquí. Per tu, quin és el secret de l'amor?
5: Bueno, jo crec que hi ha diversos factors, no? Però per mi penso que un molt important és el fet de compensar-se, no? On no arribi un, arriba l'altre. És allò del 50-50. Allò que diuen a les pel·lícules de me complementa.
3: Sí.
5: Ah, és una mica el tema aquest, no? I deixar una mica de banda l'orgull de vegades i dir, bueno, tens tu raó, tinc jo raó, bueno, els dos tenen mitja part de raó, no?
3: Gràcies, Sílvia.
5: A vosaltres.
3: Adéu, adéu.
6: Hola.
3: Hola, què tal? En Josep.
6: Hola, Josep, sí.
3: Hola, Josep.
7: Tens parella, Josep?
6: Sí, perdona?
7: Si tens parella.
6: Sí, i tant, estic casat, amb dos crios bessons i bé, molt bé.
3: De fa quant que estàs casat?
6: Fa un grapat d'anys, fa 20 i tants anys.
3: Molt bé. I per tu, quin és el secret de l'amor?
6: Doncs mira, és el respecte total, la confiança i a l'estira i afluixa.
3: Estira i afluixa, això m'ha agradat.
6: Sí, estira i afluixa sempre i el respecte a tot.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep.
6: A tu.
3: Francesc, com estàs?
8: Bueno, avui una mica tristoi, però bé.
3: Què t'ha passat?
8: No, més que m'ha passat és que m'ha de passar. És que demà em vaig a viatge i deixo la família aquí, i això...
3: Però te'n vas per molt temps?
8: No, una setmaneta.
7: Ah, no passa res, és
3: una setmana.
7: Bé.
3: La família, vols dir dona, fills?
8: Dona, fills, i gos i gat.
3: I gos i gat, o una bona família. Francesc, quin és per tu el secret de l'amor?
8: Bueno, per mi el secret de l'amor és, d'entrada, que la meva dona i jo som tots molt orgullosos, molt, molt, molt, i des de que ens coneixem fa 13 anys tenim una premissa, que és no anar a dormir sense haver arreglat els problemes prèviament.
3: Molt bé. I
8: per ara ens ha funcionat, a excepció d'un dia que vam passar una nit emprenyats, vull dir...
7: En 13 anys només heu passat una nit emprenyats?
8: Veja, hem passat alguna, diguem, amb mala una mica de consciència.
3: Mala maror.
8: Però realment, abans d'anar a dormir, fem la pau. I és la manera que les coses no s'allarguin. A més, s'allarguen més dimensió tenen i no té... I llavors perden tot el sentit que tenien. L'emprenyada ja no té sentit. Emprenyada, no?
9: Precisament la nit no és el moment on també poden aparèixer nous problemes?
8: Depèn de la nit de cadascú. La meva no, com a mínim, no sé.
3: El francès no fa la guerra, fa l'amor.
9: Ah, d'acord.
3: No?
9: Sí, de vegades es pot fer les dues coses alhora, no?
3: L'amor i la guerra?
9: Sí, sí, sí.
8: Jo, també seria una bona política, però vaja, no fem el pau així, sinó que... Després igual, deixo estar.
3: Que ens estem posant en un jardí que no cal. Gràcies, Francesc.
8: Fem la pau.
3: Adéu, adéu. I darrer secret de l'amor que ens el porta la Pepita. Com estàs?
10: Estem molt bé.
3: Pepita, estàs en parella?
10: Sí.
3: De fa quant?
10: Des de fa 10 anys.
3: 10 anys, és una bona xifra. Sí. I quin és el secret per tu?
10: Nosaltres creiem que l'amor apareix.
3: Apareix?
10: Apareix. I el secret és... no sé com explicar-lo.
7: Que apareix, estem d'acord, però com el conserves?
10: Sí. Com...
3: T'estan apuntant, eh? Veig que estàs amb la parella i t'estan apuntant. Mira, fem una cosa, Pepita.
10: Hem fet una deliberació i cadascú pensava una cosa. I al final no sabem ben bé... Nosaltres, per nosaltres, l'amor apareix i el secret de l'amor és no buscar-lo. Apareix quan apareix I...
9: És un laissez-faire, laissez-passer, que deien els liberals.
10: Sí, i poder el secret de l'amor seria per nosaltres intentar no fer mal a l'altre i no perdre mai l'admiració per l'altre. Ah.
3: Pepita,
10: mana'm.
3: Dius que estàs amb la parella, no?
10: Sí.
3: Passa mal.
10: Vale.
11: Estic conduint.
3: Ah, que estàs conduint. Estàs d'acord amb el que he dit? Estàs d'acord amb el que he dit, Pepita?
11: Clar que estic d'acord.
3: Molt bé, són una parella compenetrada. Gràcies. Gràcies, Pepita, i per tenir. Bona tarda.
11: Jo soc Carles. Adéu.
3: Gràcies, Carles. Adéu-siau.
12: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
13: Tanca els ulls.

0: I parlant d'emocions.
1: 76.
2: Tiki-biki!
0: Parlem de música.
3: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: Vocalistes consonàntics.
5: Sembla estrany, però encara no havíem parlat d'un punt de confluència musical i lingüística tan clar com són les vocals i les consonants. En l'aspecte lingüístic, una vocal és un so que s'articula sense cap obstrucció de l'aire. En català tenim en total 8 vocals, en tots els dialectes A, E, E, I, O, O i U, i la vocal neutra en català oriental. Aquests sons els representen 5 lletres, que també anomenem vocals. Tota la resta són consonants. I en l'àmbit musical, què vol dir vocal? Doncs significa relatiu o pertanyent a la veu. Música vocal és la destinada a ser cantada. Vocal ve del llatí vocalis, que vol dir capaç de parlar, i prové de vox, veu. Com a derivats de vocal tenim, per exemple, vocalitzar, que és articular bé els sons perquè se'ns entengui, i vocalista, que és el cantant d'un grup musical o d'una orquestra de ball. Pel que fa a les consonants, mentre que en llengua parlem de consonantisme, en música tenim la consonància. Tot ve del verb consono llatí, que significa sonar alhora. Les consonants no sonen si no les acompanya alguna vocal. Proveu de distingir entre P i B sense dir cap vocal. No hi ha manera. En música hi ha consonància quan diversos sons simultanis produeixen una sensació agradable a l'oïda perquè tenen una relació de freqüències harmònica. Així doncs, i ho deixem aquí, quan el vocalista d'una orquestra entona harmònicament una cançó, podríem dir, amb una expressió en què conflueixen de manera múltiple llengua i música, que tenim al davant un vocalista consonàntic.

0: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Saps ja que estàs a la sintonia de Ràdio Vila-sacra, no? La de l'Empordà, eh? Sí, no?
5: Sí!
4: El 107 de la freqüència modulada o per internet a tot el món a través de radiovilasacra.cat.
5: Te lo digo o te lo cuento.
4: Mira, si poses Ràdio Vila-sacra a Google, veuràs i sabràs què, com i amb qui. Allà trobaràs, a més, una app que no només et facilita l'accés a la nostra emissora de forma digital, sinó que també tot el que t'interessa de la capital del món, que, com bé saps, és Vila-sacra. Sí, tota la informació, les notícies, celebracions... Apunta bé, Ràdio Vila-sacra de l'Empordà.

Doncs com ja veus, tens prou clar que som senzills, que som normals, que tenim els nostres defectes i manies. És clar. I a més, no et matxaquem el cervell.

Som una emissora de poble des de 1993. Fem una feina dedicada a la música de sempre i ara, a més, també a tot el record, a tot l'arxiu audiovisual de sensacions que s'han portat a terme des del principi de la ràdio,

0: cada dia, tots els dies de l'any. Tens una selecció feta amb molta mesura, on cada hora del dia tens els arxius adequats al moment precís i al minut concret, on no barregem a bulto allò i això i que soni el que sigui. No, no, no, no, a Ràdio Vila-sacra no. A Ràdio Vila-sacra tenim molt present que tot no s'hi val per oferir el cervell més evolucionat en ple segle XXI, clar que no. I el que saben, també ho saben. Som, evidentment, una alternativa més a tot el que hi ha en comunicació i mitjans. I com bé saps, només tu tries allò que més t'identifica de forma lliure, com ha de ser, i que per triar amb llibertat no quedi mai. L'oferta és àmplia. A partir d'aquí, cadascú al seu rotllo i que ningú després vingui a queixar-se de que si ho hagués sapigut o si li haguessis dit. No, no, no, no.
1: No, no, no, no.
0: La llibertat que mai ens falti. Apunta. Vila-sacra, la capital del món, ofereix una forma de sentir que si sents, sabràs.
2: Informació, música, entreteniment.

0: marxa la programació de la temporada alta 2026.
1: La brasilera Christian Jatay estrenarà en coproducció amb el Teatre Lliure Júlia 15 anys més tard, que reprèn el seu espectacle de 2011 en què revisava el clàssic de Strindberg La senyoreta Júlia. El nou muntatge comptarà amb els actors catalans Juli Genís i Mohamasian i traslladarà la història a l'Europa actual barrejant teatre i cinema. Narcís Puig, director artístic del Temporada Alta.
2: Fa una producció totalment nova, amb text nou, amb una base amb el que era l'espectacle inicial, però recreada, diguem, per parlar de la situació més europea i més actual.
1: Després de la mort i la primavera, la Veronal presentarà Living and Living, primer capítol de la trilogia de la vida, interpretada per dos ballarins que explora la vida com un territori de transformació. Mentre que el director argentí Pablo Messier estrenarà La forma humana, que parteix del món artístic del pintor Francis Bacon i de la novel·la El cordero carnívoro d'Agustín Gómez Arcos. També tornen al festival Quim Tarrida i Agnès Mateus, que a Massacre qüestionen la fe, la religió i les creences amb l'humor i sarcasme marca de la casa.
3: Per nosaltres el concepte de massacre té que veure amb les massacres dels europeus ben pensants que ens pensem que són la nostra fi del món, com és el Black Friday, la rua del Barça d'aquest sembla com que de vida o mort, no?
1: Pel Temporada Alta també passaran al Teatre d'Objectes de Xavier Bovés i d'Oligor i Microscopia, al circ de la companyia Ella, Un mal moment de Maria Jové i Gerard Frank, Cabo San Roque o Un work in progress de Malpelo.

Johnny.

Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 de Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes. Ho entens?
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

Estudis recents han confirmat que les malalties actuals del cervell les provoca la inactivitat. Cal activar el cervell constantment. La ràdio és un dels més importants estímuls pel cervell. La tele no, tot el contrari. Ho sabies? Ara ja ho saps.

0: Saps que hi ha un llac a l'Àfrica que es considera el llac més mortal del món? El llac Nyos, situat a Camerún, és conegut pel perillós gas tòxic que sorgeix de les seves profunditats. Aquest gas és una barreja de diòxid de carboni i altres gasos, i quan es produeix una erupció volcànica a la zona, pot arribar a filtrar-se al llac. Al 1986, el gas va sortir a la superfície sense avisar i va cobrir les poblacions properes, matant més de 1.700 persones i gairebé tot el bestiar de la zona. Des de llavors, els científics han creat un sistema per prevenir futures tragèdies. Es va instal·lar un tub que condueix l'aigua des del fons del llac a la superfície per a una oxigenació constant, reduint la quantitat de gasos tòxics a la superfície. Així doncs, el llac Nyos és ara considerat un dels llocs més segurs per visitar Camerún, però sempre és important estar alerta davant les possibles emergències.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
6: La ventalla cayó.
7: Cap Roig Festival presenta Anastàcia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
8: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
9: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema dedicat a una àvia molt especial, una àvia que viu al fons del mar. Quin tipus d'àvia deu ser? El sentim?
10: Hola, sóc la Lilla Zou. El poema que he escollit es diu La meva àvia i ho ha escrit Ted Hugues i Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè parla sobre una àvia i m'ha fet recordar la meva. La meva àvia. La meva àvia és un pop de bona mida que viu al fons de l'oceà i s'arrossega la seva parentela quan ve amb nosaltres a sopar. Sol sortir en nit de pluja i vent, quan el món va de bòlit com una brossa en l'huracà i ve amb un personal insòlid. Arribem amb fortor de mà, llefiscosos i escatxidosos, amb ulls menuts com caps d'agulla, o grossos com anissos. Hi ha un calamar, hi ha una medusa i hi ha també un llagostí. Vejam, vosaltres, què faríeu amb una parentela així? També hi ha cracs articulats com peces de rellotgeria que amb les pinces parteixen galetes i pastisseria. Una gamba escarritxa quan xarrupa la llet. El pare es mira de reu la mare que deu patir en secret. Remouen les llargues antenes fent grinyolar el silenci. Nosaltres somriem perquè l'àvia no es pensi. Què hi ha de nou? Pregunta el pare. Al fons de l'oceà? L'àvia es posa de cop vermella, com si volgués plorar. Se li emboliquen els tentacles, se li fa petita la taula. Els ulls se li disparen com llampecs i no li surt ni una paraula. Dues grosses gotes dels ulls li cauen dins el plat. El pare, doncs, no vol forçar-la i mira de fer el despistat. Quan els parents de mar són fora, ningú sabria que han vingut. Les llagrimes de mar i les humanes tenen igual virtut. Ted Hugues, Miquel Desclot.
9: Moltíssimes gràcies, Lilla, per recitar aquest poema tan misteriós. Una àvia o una sirena? Encara no ens ha quedat clar. El que sí tenim ben clar és que les àvies són meravelloses. Fins al proper Embaladits. Adeu.
10: Adeu, Embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
1: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
0: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
4: La ràdio. La cosa ha evolucionat i
5: segueix-nos i et connectaràs amb el que passa al teu costat.

0: alguna cosa a dir?
1: 972 51 12 68.
0: Digues la teva i t'escoltarem.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Ai, que ets maco, t'estimo molt. Bon dia a tothom.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: les ciutadans i ciutadanes de Girona.
1: Segons l'enquesta Òmnibus del 2020, el 3,5% dels barcelonins manifesten sentir-se sols.
2: No sentir-se en solitud. Aquí tens la fórmula. Aquí, Radio Vilasacra.
3: Contra la soledat.
1: Amb una afectació major en dos col·lectius, la infància i la joventut i les persones grans. A més, hi ha una clara relació de la soledat amb moments de transicions vitals.
2: No sentir-se en solitud. Aquí tens la fórmula.
4: És un problema social.
2: Aquí, Radio Vilasacra.
3: Contra la soledat.
1: Viure sol no vol dir sentir-se sol. Hi ha molta gent que conviu en família i pateix soledat.
5: Escolta i...

0: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
1: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.
2: Jo et dic que el seu nom és el teu, també. I aquesta Ràdio història, un dia, també serà la teva. El nom, tu.
3: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiaavui.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.

0: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
1: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
0: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de vent d'Empuriabrava. Entra a windor.cat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: Coses que cal saber abans de signar un contracte laboral.
3: Primer hem de saber el tipus de feina que anem a fer. No és el mateix un tipus de feina on hi ha continuïtat, aquesta t'haurien de fer un contracte indefinit directe, cosa que hi ha empreses que no ho fan, te fan un contracte 6 mesos, després te fan una pròrroga i després valoren si t'agafen a tu o agafen un altre. Els contractes eventuals només es poden fer per feines eventuals, temporades d'estiu, temporada de campanyes de Nadal, obres o serveis. Les obres o serveis normalment com a màxim poden durar 3 anys, si no hauries de passar a ser indefinit. Els contractes eventuals tenen una indemnització, vale? De 12 dies per any treballat. Això no vol dir que paguin 12, sinó que són pel període, prorratejat pel període que estàs treballant. Després tenim els fixes discontinus, que són aquelles feines que es repeteixen cada any, però que no tenen continuïtat tot l'any, però cada any es fa la mateixa feina. Com a hostaleria també es fa servir, també es fan servir les monitores de les escoles, que durant l'estiu no tenen feina. I bàsicament seria, a tret resumit, seria això.
2: En quant a horaris, per exemple, quantes hores setmanals?
3: La llei estableix 40 hores setmanals. Que passa que, i més no es poden fer. Sí que es pot fer, amb pics de feina, es poden fer més hores i després compensar-les en dies de festa o amb hores compensades. Si una persona ha fet 8 hores més de les que li corresponien aquella setmana, doncs perquè hi ha hagut un pic de feina, doncs li correspondria un dia de festa per fer aquesta compensació. Això és legal i això està establert a l'Estatut dels Treballadors. L'altra cosa és el tema de les hores extres, però això no és ni prudent ni responsable de fer-ho. Si necessites hores extres constant, val més que contractis una persona, així és de clar. I dones feina amb una altra persona i te treus mal de caps, així és de clar. Vull dir que bàsicament és això.
2: Per exemple, la gent que treballa de nits o caps de setmana, això...
3: Lo interessant és que quan tu pactes, després miris el conveni. En el gencat.cat hi ha els convenis col·lectius, els busques, i en allà busques el teu conveni. Et surten per sectors i busques el teu conveni. En el teu conveni tu veuràs les normes que tens que complir, i tant tu com l'empresari. Els sous, les jornades, els plusos, les pagues extres, com es merita les vacances, els dies, els permisos, tot això. Allà està establert tot. Quan no estigui establert en allà, després està establert en l'Estatut d'Estudiants.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Apa, posa el volum ben fort i gaudiu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La nova pujada de l'Euribor al maig, la tercera consecutiva i, per tant, nou encariment de les quotes hipotecàries. L'Euribor acaba aquest mes en el 2,8%, venia del 2,75 de l'abril i manté d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra de l'Iran. Ara ja se situa al nivell més alt des del setembre del 2024. Això què vol dir? Que aquells que revisin la quota de la seva hipoteca amb l'Euribor del maig veuran com s'encarirà, ja que respecte a fa un any ha passat del 2,1 al 2,8. Per exemple, en una hipoteca de 200.000 euros a 25 anys, amb un diferencial de l'1%, tindrà una pujada de la quota mensual d'uns 75 euros, per tant, un augment anual d'uns 900 euros.
1: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Què és una havanera i com podem distingir-la d'altres gèneres musicals? Bon dia, Martí. Què ens pots dir al respecte?
1: Ens trobem avui a Torrevieja, capital de l'havanera a la costa de Llevant. Som a la seu de la Unió Musical Torrevejense, aquí al País Valencià. En primer lloc, comentem com a característica principal que l'havanera és cançó, un gènere cantat, com molts d'altres.
0: Llavors, entenem que no existeixen havaneres instrumentals?
1: A veure, per definició, l'havanera és cantada, el que no treu que hi pugui haver versions instrumentals, però el que està clar és que l'havanera és cantada. Quan anem a escoltar havaneres, necessitem gaudir també del que explica la lletra. Les principals característiques musicals de l'havanera es poden resumir en els tres ingredients fonamentals de la música: melodia, ritme i harmonia. La melodia de l'havanera és suau, ondulant, de frases senzilles i concretes, sovint en començament anacrúsic, sobretot en el tema inicial. Dit d'una altra manera, per si no m'ho heu entès, el primer temps fort no coincideix amb l'inici de la melodia. Pel que fa al ritme, aquest és lent. Es fonamenta sobre la base del conegut com a ritme de tango a dos temps, seguint la següent figuració que tots coneixem. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, etc. I en l'harmonia, camina sobre estructures tonals simples, genera el

0: juntament amb destacats canvis de mode entre els dos temes que acostumen a regir l'estructura formal de l'obra.
1: Martí, podríem resumir que l'habanera és un gènere musical senzill?
0: Efectivament és així. L'habanera és molt agradable i suau, i quan la seva música encaixa amb la història que expliquen els seus textos, pot ser meravellosa.
1: Quina habanera ens recomanes com a model del que ens has explicat?
0: Si haguéssim de triar una habanera model, sens dubte podria ser la Barca Xica d'en Josep Maria Roglar. Us la recomano.
1: Moltes gràcies. Despedim en Martí Bacardí avui des de Torrevieja i tanquem la notícia d'avui escoltant La Barca Xica, interpretada per Neus March.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: programa de programes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Trinco-trinco o bitllo-bitllo.
3: Déu-n'hi-do.
1: Notes la diferència?
4: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.

0: ni son, ni salsa, ni nada. Se va, se va. Guafara, fi, fa, i, a, fa, fa, i, a, ra. Guafara, i, ra, i, ra, ra.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara?

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hem de tendir a...
2: conduir de manera eficient, arrencar el motor sense prémer l'accelerador o circular amb marxes llargues o amb baixes revolucions disminueix la contaminació acústica.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Oh, va.
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
2: Ui. Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
5: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.

0: El secret de l'amor.
1: Sònia, quants anys de parella?
2: Pues miri, 5, anant cap als 6.
1: 5 anys de parella.
2: Sí, sí, sí.
1: I per tu quin és el secret de l'amor?
2: Pues les 3 és. Comprensió, compartit i cada dia és nou.
1: Les
3: que estic escrivint, més a poc. Comprensió.
2: La comprensió, el compartit.
3: Compartit.
2: I cada dia és nou. Que cada dia neix és nou per tots i qualsevol cosa que passe, pues, cada dia és un nou dia que s'ha de tirar endavant i seguir endavant i vivint així amb harmonia amb els fills. Tenim 4 fills.
1: 4 fills?
2: 4 fills.
1: Amb 5 anys. Mira, he tingut 4 fills.
2: Sí.
1: Però com t'ho has fet?
2: Pues, a veure, nosaltres, ara la petita està que està per aquí, a veure, els nostres 4 fills. I a veure, nosaltres, la nostra parella, pues està unida des de l'altre cantó de l'Atlàntic, que jo soc del Perú, i el meu home, pues d'aquí, català.
1: Molt bé, doncs Sònia, moltíssimes gràcies pel teu secret de l'amor. Vés a cuidar de la criatura.
3: I felicitats pel bon accent. Jo visc aquí des de fa 24 anys i encara tinc un accent anglès, però jo no hauria dit que fossis peruana. Jo tinc una amiga peruana també que parla molt bé el català, millor que jo també.
2: Pues l'amor ha fet això. L'amor ha fet que la llengua se comparteixi i tot això, pues el meu home m'ha pogut transmetre i l'amor d'aquest país pues ha pogut compartir amb mi la seva llengua i he après. I miri, aquí me té, la meva llengua és el català.
1: Molt fantàstic, Sònia, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vostè.
1: Ara t'ha agradat això, eh?

Eo. Noticias. Curiosidades. Música y sensación.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: I parlant d'emocions.
1: 49.

0: 100% Empordà.
1: Hola a tothom! A l'àmbit econòmic, una cosa que dona rendiment o profit és... rentable. Per expressar que una acció o uns diners donen bon rendiment econòmic o profit, hem d'utilitzar l'adjectiu rendible. En català, l'adjectiu rentable només vol dir que es pot rentar. No ho rendiu, potser un truc per recordar és mencionar aquesta frase en veu alta. Els diners no són rentables perquè no renten ni a mà ni a màquina.
2: Penso que la soledat no desitjada és el pitjor que hi ha al món. El pitjor. És una cosa terrible.
3: Perquè tots a la vida, en algun moment donat, podem tenir els nostres moments difícils, doncs és molt bonic. Vull dir, i és, com diríem, sanador, curador.
4: Soc trasplantat de cor. Vaig estar a la UCI. Ara ja no hi havia ni tele ni res de res de res. Tenia al màxim una hora de visita, però el dia són 24 hores i et dones compte de que has d'escoltar, saber escoltar i que els altres t'escoltin. Pots estar molt acompanyat i sentir-te sol.
5: Pots estar al Camp Nou, per exemple, amb 100.000 persones i sentir-te sol.
6: ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Me puedes dar un abrazo? I això és molt important.
7: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
8: Per reflexionar sobre el desig, la injustícia, la ferida o l'amor.
9: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
10: Per informar-se de l'actualitat.
9: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
10: Una màquina del temps
11: que, a més, ens emocionin, que ens ajudin a pensar sobre preocupacions essencials de la humanitat i del dia a dia.
9: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
12: L'emissora de Ràdio Habitual.
13: El secret de la vida és així de senzill.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests, n'hi ha un 14% que, a més, tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Es consideren micropobles les poblacions que no arriben al miler d'habitants, cosa que passa a la meitat dels municipis que hi ha a Catalunya. La Generalitat confia ara a afavorir-hi l'obertura d'una cinquantena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros per fer-ho. L'aposta és que s'hi obrin establiments multiservei, que en un sol local incloguin com a mínim un comerç alimentari o un negoci de restauració i el complementin amb punts de venda de premsa, de recollida de paqueteria, espais compartits de treball o qualsevol altra activitat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
2: El que pretenem és fixar comerços una miqueta multisectorials, és a dir, que hi pugui haver-hi aquest departament d'alimentació, restauració i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, fixar comerços en el territori i fixar territori, és a dir, persones en el territori, és a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
1: L'executiu entén que, més enllà de l'activitat comercial, aquests establiments funcionen com a punts de trobada, de cohesió social i afavoreixen l'arrelament. Per això el programa es diu Arrel. L'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus i ara l'aplaudeix, considera que és essencial que existeixin aquests establiments als municipis. Joan Solà és alcalde de Riner, el solsonès i president de l'associació.
3: Els multiserveis han de ser un servei essencial, el que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, econòmicament no és viable, perquè si no, ja existirien. Però sí, hem d'entendre que l'administració, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
1: En concret, la Generalitat concedirà ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on s'estableixin aquests negocis. També es donarà subvencions a les persones que se'n facin càrrec. Hi haurà una tercera línia d'ajudes pels establiments privats que ja existeixen. A més, el programa inclou un servei d'acompanyament de les cambres de comerç als titulars d'aquests negocis.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
5: Això no és una ràdio. És una mega ràdio. És la mega ràdio.
6: Que ben passos. Fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
7: La Maroteca de la Ràdio.

0: Miris on Miris, ISOM.
1: Ràdio Vila Sacra. Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: setmana més. Benvinguts a la dansa catalana.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Bar Frank per la plaça. Especialitats en entrepans combinats.
3: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.

0: Totes les trobades solen ser interessants, sobretot si és trobades d'amics. Si és trobades d'amics de la ràdio, què voleu que us digui? Bé, potser no, que no ho digui jo, que ho diguin elles i ells. Comencem per aquí. De què coneixes tu Ràdio Vila-sacra?
1: Jo conec a través d'una amiga meva que s'aixeca molt matinera.
0: Sí.
1: Però només per la propaganda que ella ha fet de lo que realment ha viscut, perquè és pionera des de que va començar, m'ha contagiat tot l'entusiasme i he vingut a aquest dinar per ella.
0: Yeah.
1: Aleshores, és com si ho hagués viscut. Tinc aquesta satisfacció d'haver-ho realment comprovat perquè m'ho ha transmès. No tingueu la millor dubte que la constància sempre té premi amb tots els factors de la vida, amb tots. Si tu tens constància i tens fortalesa, ho superaràs tot. L'amor ho pot tot. T'ho dic de cor. Em dirigeixo als directors de ràdio que els hi desitjo el millor, de tot cor. Però és que també tinc la certesa que el millor no ho trobaran.
0: Ah, per què?
1: Perquè el millor ja ho han tingut.
0: Ah.
2: Mira, ha significat, en principi, un plaer poder escoltar aquests locutors tan fantàstics, i no és cova, i ha significat, al final, una colla d'amics i un molt bon rotllo, que no sé si ho hagués trobat en un altre puesto. Ha sido muy importante para un momento malo que tuve y, bueno, me ha ayudado a passar estos días, que un par de años llevo escuchando.
3: Una salutació a tots els oients del programa.
4: No, mijo, así que ya sabes.
5: Jo em vaig multiplicar per la Elisabet, perquè jo estava passant una crisi molt dolenta, va morir el meu marit, i em va dir, nena, escolta aquesta ràdio. I llavors, des de llavors, que us he escoltat. M'ho he passat molt bé, o sigui que te tinc en les meves oracions, vale?
6: Jo, des de l'ego amb vosaltres, m'ho he passat bomba, bomba. I ho he passat a la meva filla.
7: Han estat anys diferents a la nostra vida. Ha sigut un abans i un després. Jo crec que no podré trobar mai més una expressió popular com aquesta. Ni intentaré tampoc, perquè ha sigut un motiu d'alegria.
8: A mi també m'ha sigut la meva vida. M'ha tret d'una angoixa terrible. He sigut molt feliç i en aquests moments també ho soc, que estic revivint moltes coses.
9: Què diré jo? Una il·lusió, un bàlsam. Ens heu donat vida, ens heu donat esperança, ens heu donat de tot. Heu sigut, no vull dir la paraula, collonuts.
10: Si algú té sentiments, hi hauríem d'estar avui aquí per veure el que sentim.
11: Pues jo, per mi, ha sigut una companyia molt bona, perquè amb les meves hores de no dormir era una gran satisfacció poder escoltar cada dia les vostres veus, que per mi, sobretot la teva, em dona un plaer molt especial per la bona dicció que tens, i a més li he dit que per mi sereu uns amics que mai podré oblidar.
12: Ha estat una cosa molt important a la meva vida, perquè m'ha permès conèixer persones molt importants, m'ha ensenyat a estimar la ràdio, que ja no era forofa de la ràdio. Un petonet.
13: Doncs molt bé, uns records molt macos i una gran família.
14: Pues mira, una alegria molt gran escoltar de la ràdio, diguéssim, i ha sigut pues, un descans per mi, en la qual molts moments en la vida que has passat, ja que has tingut tristeses o coses, pues, m'ha donat com una alegria i com una satisfacció i una, no sé, un moment bo que he tingut, m'entens? Durant aquests anys, eh?
15: Jo, pues, també, ha sigut una part molt important, perquè al moment que vaig començar a sentir, pues, tenia a casa una persona molt malalta, i això me va ajudar, me donava molta al·licient i molta conformitat a passar tot el que he passat. Vull dir que ha sigut perfecte.
16: Bueno, pues mira, a mi, pues, has de pensar una cosa, que quan vaig, un dia vaig per casualitat, vaig aixecar, em vaig despertar i vaig posar la ràdio, vaig quedar completament enganxada de lo que em va agradar, de lo divertit que era, de lo bé que m'ho passava, dels farts de riure que em feia, cada loco con su tema i la gran conya, perquè mira, només veient aquest dinar d'avui es veu la quantitat de gent.
17: Aviam, jo vull deixar clar que he vingut aquí perquè sabia que donaven dinar, és el que m'han dit. He vist aquí una gentada que pel que es veu mengen bé. Estan molt contents, tots. Me quedo sorprès de que hi hagi 300 persones, com a mínim, perquè crec que són més, no? Bueno, no vull parlar ni vull dir res del que penso realment, perquè sortiria molta gent malparada. Senyor... Vale.
18: Hi ha una cosa que l'heu de tenir molt clara, la gent que feu ràdio. Per mi, quan el vaig descobrir, no n'hi ha hagut cap més, en diferents emissores, perquè la relació social i de convivència que s'ha aconseguit no es aconsegueix en qualsevol programa. I a la vista està que a cap emissora hi ha propostes socials, i això em sap molt de greu dir-ho, perquè el poder, sigui quin sigui, el que fa és tallar les ales a qui vol obrir la relació social i la convivència social. O sigui que no és qüestió d'entendre, sinó que és qüestió de que sapigueu que al final la relació social guanyarà a tot, a qualsevol interès.
19: Jo, que vaig començar, va ser raó de que em havien operat de càncer. De llavors ençà, durant cada dia, sempre que s'ha fet, per mi era, com en diem, que s'ha una panacea. Doncs m'ha ajudat molt. I com a mi, ha ajudat a molta gent. Per molta de la gent que som aquí i que no hi som.
20: Per mi ha significat coneixences, amistats, estimacions, i significa una part molt important de les persones, lliçons de vida, ajudar moltes solituds, fer moltes companyies.
21: Per mi ha sigut un reconeixement amb molta qualitat de persones, no totes, aprecio a molta gent, però estimo a unes concretes. Sobretot ha sigut per un moment molt, molt malament que jo estava passant, veu aparèixer vosaltres, i me van donar el xic que em faltava per sobreviure. Una qualitat d'humanitat, d'acompanyarisme, de, diguéssim, de gent que està sola i que aquest programa ha fet molt per ells. Vale?
22: Et diré una cosa, sempre que tinc al meu costat tremolo.
0: I per què, dona? Si sóc el Xavier de Ràdio Vilasacra.
22: No sé què em passa, tu.
23: Mira.
22: És lo que tiene, no?
0: Doncs sí, sí, és lo que tiene.
24: El vaig descobrir que cuidava la meva neta i posava la ràdio a un quart de sis del dematí. I em veu emocionar. He rigut, he plorat, però he passat molt bé amb vosaltres.
25: Doncs mira, per mi, com un miracle en la societat i en els moments que estem vivint. Per mi, l'amistat, la humanitat, l'amor, el record, vaja, no, coses negatives no en tinc cap que dir. I vaja, i una font d'esperança de saber que les persones tenim un contingut en el qual ens podem fer feliços els uns als altres.
26: Hola, han sigut una cosa molt especial per tots nosaltres. Amb la màgia d'aquests bons conductors que ens han dut, doncs, dies d'alegria, perquè ens han dut molt d'amor i molt de companyia.
27: Bé, per mi veu arribar en un moment molt difícil de la meva vida, m'heu ajudat a tirar endavant, m'ajudàveu a aixecar-me cada dia d'una altra manera i espero conservar-la.
28: Estic d'acord amb la Montse, per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert aquests últims anys i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, pues, tornar a tenir-vos a la prop i poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
0: A veure, Laura, digue'm alguna cosa, tu que formes part de l'equip.
29: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tant a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé. Amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. Perquè som tota una família, hem fet molta companyia a casa de tothom i jo què sé, I que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
1: Home, jo sóc un treballador de ràdio i tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos, doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc, una família.
2: Programes com el vostre, tots els psicòlegs haurien de plegar. Molta sort.
3: Quan la vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com no sé, passaven els dies, vas veure de que era molt humà, i la veritat, a la meva dona l'ha fet també còmplice.
4: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé, l'escolto des del primer dia, per casualitat, i m'ha agradat molt, molt, molt, molt, molt, i no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
5: A veure, m'ha servit per molt, i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'ha ajudat molt, és que estic molt emocionada, és que no sé què dius, és que no sé què dius.
6: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai m'havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest fili, hi ha gent que quasi no coneixes, però que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I m'he aquí vist programes i programes, però jo que tancava la ràdio i fèiem la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio i encara m'he donat per pensar, no? No sé, una cosa molt especial, no sé.
7: Vaig trobar uns locutors que em va agradar, un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar per escoltar-los. Això no havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio perquè està desperta i altra cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
8: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, els parladors, tan macos, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
9: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
23: Sentim la comunicació local. Informació, música, entreteniment.
30: Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostre i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Rarirarirari.
1: Complicada la vida.
2: Molt bon dia, companys.
3: Doncs, Xavier i Llu, no et sabria què dir-te.
4: Bé, estic bé, Xavier.
2: Ah, Robotech, tu no estàs gaire bé, veig?
3: Jo sóc un robot, Xavier.
2: Sí, sí, sí, i el Roboproof també.
3: I jo no tinc pèl.
2: Bueno, hi ha humans que tampoc et pensis que tenen gaire.
3: No, no, ja, ja et veig, ja. Si tu no vas, vuelven ellos. He llegit aquesta setmana.
2: Si tu no vas, vuelven ellos, Robotech.
3: Sí, el Coco deu venir, no? Si tu no vas, vuelven ellos, deu voler dir que viene el Coco. O els jinetes de l'apocalipsis. O alguna cosa grossa. Si tu no vas, vienen ellos, Xavier.
2: No, no sé ara ben bé de què em parles.
3: Que no saps de què et parlo? Doncs ja ho sabràs, ja ho sabràs.
2: Bé, veig que esteu els dos ja ben preparats.
4: Doncs sí, sí, jo estic molt preparat.
3: Preparadíssims, preparadíssims, Xavier. Si tu no vas, vienen ellos. És que és per riure.
2: Doncs riurem, riurem, Robotech. Fins després.
4: Fins després, Xavier.
3: Fins després, Xavier i Lloguer Marfeillo, un tornillo rodeadillo.

0: Del 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Si vols deixar de patir, Ràdio Vilasacra de Bon Matí.

0: Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Hello, des de WhatsApp. Tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per aprendre anglès d'una vegada per totes? Per fer entrevistes de feina, màsters, viatges i tot el que et proposis. Are you ready per WhatsApp? Apunta't a l'acadèmia d'anglès més ben valorada i estaràs ready per tot. Més info a whatsapp.es.
3: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
4: Consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
5: No t'ho perdis.

0: Has sentit a parlar de Terrazó Espai Gastronòmic?
1: Ei, què dius? Què aporta de nou?
0: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al Polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
2: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
3: I tant.
4: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
3: I tant.
5: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
3: I tant.
4: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
3: I tant.
6: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
3: I tant.
7: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
3: I tant.
8: Si lo teu és el silenci.
9: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.
12: Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.

0: Psicologia, amb Helena Codina.
1: Assetjament sexual i violència de gènere. L'assetjament sexual es pot definir des de diferents punts de vista, per exemple, el legal o el psicosocial, però la definició més acceptada és la que diu que es tracta d'una experiència psicològica basada en un comportament sexual no desitjat, ofensiu i amenaçador. L'assetjament sexual és una de les formes més comuns de violència de gènere que existeixen, sent un clar reflex de les relacions socials de poder entre dones i homes. Per combatre aquesta situació, la primera condició és que els casos d'assetjament siguin percebuts com a tals, ja que les percepcions sobre l'assetjament depenen de factors tals com el gènere, el tipus, la resposta de la víctima davant de l'assetjament, el context i la ideologia, entre altres. A més, les estratègies que utilitzen les dones per combatre el que solen anar des de l'habitació o ignorar l'assetjador fins a la denúncia dels fets no són eficaces per combatre'l, i a sobre, algunes les dones que denuncien pateixen represàlies pel fet de fer-ho. Per altra part, el fet de que determinats comportaments o comentaris subtils no siguin evidents i no reconeguin com a assetjament de gènere o que es minimitzin en comparació a formes més explícites com una relació no desitjada pot provocar que aquestes conductes es normalitzin amb les implicacions que hi ha si passen en contextos socials o laborals, cosa que provocaria que no hi hagués confrontació davant de la violència de gènere, minimitzant o justificant la violència que alguns homes exerceixen contra les dones. La solució és implantar programes i legislació davant un problema social en què s'ha d'educar en la igualtat, desmuntant tots els mites sobre les diferències de gènere.
2: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
3: Hola, ciutadans i ciutadanes de Girona.

0: Silencio.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Jo estic molt contenta perquè tenen un esforç molt gran en preparar això. Mira que em fa anys que dura. I, a més, hi ha uns èxits molt macos, vull dir fabulós, coses molt bones. S'hauria de recolzar molt perquè és una de les coses que tenim a Catalunya i que s'han de potenciar. En fi, no ho sé. Però bé, que això s'ha d'alegrar molt, perquè crec que tens molt d'esforç en tirar endavant. I bé, fins a reveure, que t'estimo moltíssim, però moltíssim, moltíssim. Quin dia ens coneixem, molt difícil, però bé.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Aixi de clar.

0: entens o encara et costa?
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. El repassem amb la Júlia Albacar i el muntatge musical de Toni Subirats.
2: L'eclipsi i les persones pot afectar dones embarassades?
3: No, el mite sorgeix perquè durant l'eclipsi només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la taparà la Lluna. Gemma Villorbina és la coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
4: L'anell solar, i com que és l'única part del Sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipsi total, doncs hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
3: La radiació, per tant, és la mateixa que rebem cada dia i no té cap conseqüència sobre el desenvolupament del fetus ni pot provocar malformacions.
2: L'eclipsi fa primar?
3: No, tot i que amb matisos. L'eclipsi provoca una petita alteració de la gravetat i el pes es mesura tenint en compte esta variable. Si canvia la gravetat, podria canviar el nostre pes, però això serà pràcticament imperceptible.
2: L'eclipsi pot fer caure la producció dels cultius?
3: No, el que pot fer és abaixar una mica la taxa de fotosíntesi d'aquell dia, però només dura uns minuts, per tant serà una variació mínima. Víctor Rescós, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
5: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
3: No tindrà cap conseqüència a llarg termini per a la producció dels camps i tampoc les flors plantades durant este moment naixeran amb colors més vibrants.
2: L'eclipsi fa malbé els aliments?
3: No, per la radiació tampoc s'enverinen ni la carn ni els làctics i també és completament segur menjar durant l'eclipsi. Albert Ibart és professor catedràtic d'Enginyeria i Ciència d'Aliments.
6: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
2: L'eclipsi altera els animals salvatges?
3: No els altera, però aquell dia sí que podem notar que les orenetes o els pardals deixen de cantar o les vaques que pasturen poden tornar a l'estable. Això és pels nivells de melatonina, que pujaran i els faran anar a dormir. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
7: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
3: Tenint en compte, però, que l'eclipsi passarà una estona abans de la posta de sol, senzillament s'avançarà una mica este procés.
2: I les mascotes?
3: Tampoc l'eclipsi no afectarà les mascotes, tot i que si tenim animals com gats o gossos hiperreactius, en cas que hi hagi una alteració de la rutina aquell dia, poden posar-se nerviosos, però només és perquè els afecta el nostre comportament. No cal tampoc que portin ulleres perquè els animals no miren al sol de forma instintiva.

0: benvinguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: De oca a oca y tiro per quien toca.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: El programa dels dilluns a mitjanit.
4: EspaiGironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: Tiri, tiri, tiri.
6: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
7: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
8: I parlant d'emocions.
9: 26.

0: d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Carlota Ponsatí Martí, Miquel Martí Pol, la truita. La truita és una bona menja, des del dilluns fins al diumenge. Sola resulta molt plaent i encara més amb farciment. Truita amb patates, amb mongetes, amb espinacs, també amb gambetes. Amb botifarra, amb ceba, amb alls, ben pocs i fan escarafalls. Truita amb verdures, amb pernil, té cadascuna el seu estil i el seu gustet determinat, perquè la truita és un gran plat. Que fet així o fet aixà, sempre

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Em dic Gabriel Cof, vaig a l'escola de Vinyonet Puigventós. M'agrada les músiques de pop o si és rock. M'agradaria Ràdio Vinyonet.
2: Em dic Paula Muñoz. El que m'agrada més de la ràdio és les entrevistes.
3: Em dic Judit Duran i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
4: Em dic Sangra Benjumea i el que més m'agrada és la música.
5: Em dic Ivet de la Fuente i el que més m'agrada de la ràdio és la comèdia i la música.
6: Em dic José Gómez, m'agrada de la ràdio són les notícies.
7: Soc la Paula Fuentes i el que més m'agrada de la ràdio és l'energia que em transmet als locutors.

El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
1: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
2: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja estos estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt prompte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat, i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
1: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Escolta.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
5: A vegades recuperar-se costa molt.
6: Recupera't amb Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'estenolit amb vitamines, triptòfan i zinc et torna la vitalitat, l'ànim i les defenses en només 12 dies. I ara també Estenolit infantil. Estenolit, de Laboratori Zern.

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Dia de sol i calor. Calor intensa aquest migdia, aquesta tarda. Normalment la temperatura avui serà ben elevada i pot pujar algun grau respecte a la d'ahir. Les màximes poden estar situades les més elevades a voltant dels 36 graus o 37. 36 a Lleida, apuntem també una màxima de 36 a Tortosa. A la costa amb un ambient humit, xafogós, l'aigua del mar es va escalfant. També la temperatura avui pot arribar als 28 a Tarragona, 29 a Barcelona i Girona pot arribar a una xifra de 32. I després d'un matí tranquil, a la tarda normalment hi haurà ruixats algunes tempestes que poden començar les primeres pel Ripollès, Cerdanya, Berguedà i després afectar altres punts del Pirineu i del Prepirineu. També algun ruixat pot arribar cap a la Catalunya central. Entre el Berguedà, Osona, Moianès, Bages, Solsonès, també poden arribar algunes tronades o la Noguera, localment com veiem calamarsa o pedra. El mar tranquil, a la tarda una mica de marejol, unes brises molt febles, molt suaus, i demà el panorama serà també de sol, a la tarda alguna tronada al nord del país, Pirineu, Prepirineu, la temperatura baixarà una mica, on pot baixar més, respecte avui serà a la costa i al prelitoral de Tarragona i al prelitoral de Barcelona.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i
6: esclat. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola, bon dia. Soc Marisa Pérez, del programa Saber i Ganar, i volia agrair-los la carta que vam fer amb uns imants per una de les nostres concursants i per part de l'equip. Els hi faig saber que seran entregats aquests imants, d'acord? Moltes gràcies.
9: Enviado el 13 de mayo a las 12 horas 10 minutos.
10: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
11: Truca!
10: Repetiràs.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 28 d'agost del 2024.
1: Els Mossos han identificat en un sol dia 112 persones i n'han detingut 5 més en una operació contra els robatoris fets a bord d'un patinet elèctric. El dispositiu policial es va fer dijous passat al districte de Sants Montjuïc de Barcelona amb una cinquantena d'agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana i van confiscar 7 patinets a lladres que ja els havien detingut diverses vegades. De fet, del centenar d'identificats n'hi havia que acumulaven 473 antecedents. Els lladres utilitzen els patinets elèctrics per fugir a tota velocitat i la majoria de les víctimes són turistes. Ho ha explicat l'intendent i cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona, Rafa Tello.
2: Normalment, turistes que veuen que es descuiden més d'unes mínimes mesures d'autoprotecció, que sí que les persones autòctones doncs tenen més, no? Nosaltres donem consells de seguretat perquè vagin en compte, però el turista és el que sol ser més atacat a la via pública.
1: Des del maig, la policia ha identificat més de 700 persones, n'ha detingut més de 80 i han confiscat un centenar de patinets.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Hola, molt bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
5: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa permet-se un dia mac. Ara vindran els ais i ulls.
3: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
7: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
9: És K25.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Això és la caixa de sorpreses.
0: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
5: Hola, ciutadans i ciutadanes de Girona.

0: Radio Vila Sacra.
1: Radio Vila Sacra.
2: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.
4: Radio Vila Sacra.
5: Radio Vila Sacra.
6: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
7: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.
12: Informació, música, entreteniment.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 40.
4: Anem a temes difícils.

0: Això t'encantarà.
1: Vale?
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Masarac.
3: Ai, poble de Masarac, que entre Sant Martí i l'Altrera no sents cap altre falac que el de tardor i primavera. Entre el carrer de la Font i el del damunt que se t'enfila, pares el sol i la son en cases color d'argila. Del vell priorat només resta el temple porta closa i el pati amb els tarongers sota un cel color de rosa. Aprèn a viure, a florir, i si pots avançar, avança, que estàs a peu del camí i no et falta l'esperança.
4: El món es mou a milions de somriures per segon. El de bon dia, el de m'agrades molt. Tu no abaixis el ritme. Que sigui fàcil és cosa nostra. Somriure és fàcil.
5: Connecta amb Ràdio Vila-sacra,

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses. Ba-la-ba-ba-la-ba-ba-la-ba.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Les altes temperatures d'aquests dies han fet avançar la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals, però, en canvi, no fan preveure un estiu més crític del que és habitual en la prevenció d'incendis. Ho ha dit el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
1: Simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Així que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur, serà semblant al de l'any passat a nivell d'increment de risc per incendis de, sobretot en cereal i en aquesta zona del ponent de Catalunya.
0: Pagès també ha explicat que la pluja d'aquesta tardor-hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però explica que això té una doble cara.
1: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat.

0: humitat, de vegetació fina.
1: Ara mateix hi ha 4 comarques de Ponent on avui està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. És, de fet, la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Ara t'explicaré una història.
4: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
5: La diferència. Confirma.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
7: Ole! Desperta't!
8: Ara i aquí, escolta el millor de casa nostra.
9: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
10: Doncs sí, que vagi fent xup-xup. Que vagi fent xup-xup i anar fent ambient, tu. Molt bon dia, Guillem.
11: Molt bon dia, Xavi.
10: Què tal, com anem?
11: Bé, molt bé. Aviam, tenim una situació bastant divertida. Aviam, tinc la boca feta d'aigua. Entre els xurros, la xocolata, les mangueres aquestes. Bueno, tu, quin dematí m'està fent passar, hòsties. Amb els xuxos i tot l'hosti.
10: Les mangueres?
11: No, els xuxos.
10: Ah.
11: Els xurros.
10: Els xurros.
11: Les porres, escolta, és que això és terrible començar el dematí així.
10: Puc fer una pregunta personal?
11: Sí.
10: Series infidel?
11: No.
10: Ah,
11: bueno. No he sigut mai.
10: Mai?
11: No, mai de la vida.
10: I per què creus que hi ha infidelitat entre les parelles?
11: Home, cada parella és un món diferent i a lo millor pot tenir una parella que no s'entenguin i per força saps a infidel després, però per que t'entenguis és una mica difícil. I si no, plega, tanques i la porta i canvies i ja està.
10: I creus que hi ha parelles que viuen envoltades de la indiferència una a l'altra?
11: Sí, moltes. Ara n'hi ha menys. El divorci ho arregla.
10: Ah, el divorci, clar.
11: Sí, el divorci i les separacions, com que estan a l'hora del dia, ho arreglen.
10: Doncs molt bé, tu vols ser Miss?
11: Pues sí.
10: T'agradaria ser Miss?
11: Sí, sí.
10: Miss, per exemple, què? Miss Garriguella o Miss Empordà?
11: No, o Miss Empordà, tant per tant.
10: Miss Empordà?
11: Sí.
10: Bueno, pues molt bé, Guillem.
11: Per què que hi ha alguna...
10: Sí, és que ara acaba d'entrar una noia que me'n sembla que porta un lletrero que diu jo vull ser Miss.
11: Vol ser Miss? Bueno,
10: sí.
11: Doncs mirem,
10: ara...
11: aviam què ens dirà aquesta noia.
10: A veure què diu, a veure què diu de... porta un lletrero però gros, que posa jo vull ser Miss.
11: Sí, una pregunta, anem per bon camí, no anem per bon camí?
10: A veure...
11: Ah.
10: És un encert.
11: Val, que passeu un bon dia i fins aquí 15 dies.
10: Mm-hmm. M'has dit que sí, no? Que vols ser Miss.
11: Sí, sí, sí.
10: Bueno.
11: Au.
10: Una abraçada, Guillem.
11: Adéu-siau a tothom, bon dia.
10: Doncs molt bé, veig aquí aquesta noia que diu que vol ser Miss, no sé.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Manuel! Manuel!

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Què fas quan et trobes malament?
2: Vaig a un metge amb titulació.
1: I quan no hi ves bé?
2: A un oculista professional.
1: I què fas quan sents malestar emocional?
2: Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
1: Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: El 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Amb el mestre d'en Ferran Soler.
2: Sí, jo mateix.
1: Ah, perfecte, sóc la seva mare. Li volia demanar si quan surti de l'escola pot venir a casa a fer els deures amb ell. Després miren una estona junts la televisió i li ensenya com agafar els coberts quan sopi. És que a mi avui no em va gaire bé.
3: Hi ha valors i actituds que mestres i professors no poden ensenyar. Per una educació de qualitat, família i escola, treballem junts. Departament d'Educació.
4: Connecta amb Ràdio Vila Sacra.

0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

Tastet de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de l'expressió salut i força al canut. Salut, sabem prou què vol dir. I el canut és el corn buidat on duia la pólvora als bandolers. També era una canya o branca buidada on els mercaders guardaven les monedes d'or. Per tant, quan diem salut i força al canut, és una manera de dir que desitges benestar i riquesa. Tal com diu Víctor Pàmies en el seu blog Etimologies, per a miològiques es veu que en determinats moments es va perdre la tradició etimològica d'on provenia la dita i s'entenia com a expressió de potència sexual. Per això sovint es deia salut i força al canut als homes i salat i força al forat a les dones. Aquesta és una de les més de 200 paraules o expressions que ens han regalat usuaris, col·laboradors i alumnat. La compartim amb vosaltres. Gràcies.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Dia de sol i calor. Calor intensa aquest migdia, aquesta tarda. Normalment la temperatura avui serà ben elevada i pot pujar algun grau respecte a la d'ahir. Les màximes poden estar situades les més elevades a voltant dels 36 graus o 37. 36 a Lleida, apuntem també una màxima de 36 a Tortosa. A la costa amb un ambient humit, xafogós, l'aigua del mar es va escalfant. També la temperatura avui pot arribar als 28 a Tarragona, 29 a Barcelona i Girona pot arribar a una xifra de 32. I després d'un matí tranquil, a la tarda normalment hi haurà ruixats algunes tempestes que poden començar les primeres pel Ripollès, Cerdanya, Berguedà i després afectar altres punts del Pirineu del Prepirineu. També algun ruixat pot arribar cap a la Catalunya central. Entre el Berguedà, Osona, Moianès, Bages, Solsonès, també poden arribar algunes tronades o la Noguera, localment com veiem que la Marsa o Pedra. El mar tranquil, a la tarda una mica de marejol, unes brises molt febles, molt suaus, i demà el panorama serà també de sol, a la tarda alguna tornada al nord del país, Pirineu, Prepirineu, la temperatura baixarà una mica, on pot baixar més, respecte avui serà a la costa i al prelitoral de Tarragona i al prelitoral de Barcelona.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i esclat.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola, bon dia. Soc Marisa Pérez, del programa Saber i Ganar, i volia agrair-los la carta que vam fer amb uns imants per una de les nostres concursants i per part de l'equip. Els hi faig saber que seran entregats aquests imants, d'acord? Moltes gràcies.
9: Enviado el 13 de mayo a las 12 horas 10 minutos.
10: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
11: Truca!
10: Repetiràs.
12: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
13: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
14: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu. L'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
15: Estalvi a tot arreu a bon preu i esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o esclat més proper i comença a estalviar.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: El poder de les paraules.
4: Ho entens, oi?

0: Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.
1: Ràdio Vila-sacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
2: Què te voy a decir?
3: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Ràdio Vila-sacra.cat.
7: I parlant d'emocions.
8: 85.
9: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 10.
2: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: Quedó bien rápido.
1: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.
2: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, hola Pepi. Que hoy vamos muy acelerados, ¿eh? Con llevar. Ay, es que me fa molta ràbia que no tirem tant contra la gent de fora. Que sembla mentida, que també han vingut gent de fora aquí a Catalunya. No és que tinguem que ser racistes. De bo i dolent hi ha tot arreu. Assassins hi ha a tot arreu. I de bones persones també. Són persones. El que passa, tot passa per la política dels governs. Controlada, un ordre. I aquí hi ha hagut jauja, saps? Llavors, què fem? Els que estem indignats d'alguna cosa, només tirem contra el que tenim endavant. I ja està. Vinga, guapo.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Comença a haver-hi nivell.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Propostes en xarxa.
2: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. Dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
3: El programa dels dijous a la una de la matinada. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: A la Costa Brava hi ha municipis que han decidit avançar l'estiu. Dutxes obertes, serveis de salvament i socorrisme en marxa i platges preparades com si fóssim el juliol. El sector turístic ho té clar. En molts punts del litoral la temporada s'ha avançat gairebé un mes, Gemma Esteve.
5: A Palafrugell les dutxes ja funcionen. També Lloret de Mar, on el servei de socorrisme està en marxa des de mitjans de maig. Altres, com l'Estartit, fa un mes que el tenen operatiu els caps de setmana. A la Costa Brava la temperatura del mar en alguns punts ha superat els 20 graus abans que mai des que hi ha registres i a llocs com Platja d'Aro viuen ja un ambient plenament estiuenc. Daniel Riera és el regidor de Medi Ambient.
6: Sobretot aquesta setmana passada que va fer bon temps s'ha notat moltíssim l'afluència de gent. Amb el temps que està fent molta calor, que està fent temperatures pràcticament d'estiu, estem amb una previsió de tenir una temporada històrica, la veritat.
5: El visitant és sobretot de proximitat, que ve a gaudir del dia. Ho noten restaurants i comerços, en menys mesura els hotelers. Judit Lloberol és la gerent de la Unió d'Empresaris Turístics de la Costa Brava Centre.
7: Pel que fa, per exemple, restauració, sí que creiem que hi haurà màxima afluència, també d'això, visitants de segona residència o turistes que venen aquí un sol dia, que prefereixen venir a la platja doncs, per apagar aquestes temperatures.
5: Tradicionalment, el sector turístic esperava Sant Joan per donar el tret de sortida a una temporada d'estiu que aquest any s'ha avançat pràcticament un mes.
1: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
9: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dial. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Apunta bé.
0: La música de la teva vida.

0: 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
2: Ràdio Vilasacra des de la capital del món.
1: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a anecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Dia de sol i calor. Calor intensa aquest migdia, aquesta tarda. Normalment la temperatura avui serà ben elevada i pot pujar algun grau respecte a la d'ahir. Les màximes poden estar situades a les més elevades al voltant dels 36 graus o 37. 36 a Lleida, apuntem també una màxima de 36 a Tortosa. A la costa amb un ambient humit, xafogós, l'aigua del mar es va escalfant. També la temperatura avui pot arribar als 28 a Tarragona, 29 a Barcelona i Girona pot arribar a una xifra de 32. I després d'un matí tranquil, a la tarda novament hi haurà ruixats algunes tempestes que poden començar les primeres pel Ripollès, Cerdanya, Berguedà i després afectar altres punts del Pirineu i del Prepirineu. També algun ruixat pot arribar cap a la Catalunya central. Entre el Berguedà, Osona, Moianès, Bages, Solsonès, també poden arribar algunes tronades o la Noguera, localment com veiem calamarsa o pedra. El mar tranquil, a la tarda una mica de marejol, unes brises molt febles, molt suaus, i demà el panorama serà també de sol, a la tarda alguna tronada al nord del país, Pirineu, Prepirineu, la temperatura baixarà una mica. On pot baixar més respecte avui serà a la costa i al prelitoral de Tarragona i al prelitoral de Barcelona.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Et volem escoltar.
9: Hola, bon dia. Soc Marisa Pérez, del programa Saber i Ganar, i volia agrair-los la carta que vam fer amb uns imants per una de les nostres concursants i per part de l'equip. Els hi faig saber que seran entregats aquests imants, d'acord? Moltes gràcies.
10: Enviado el 13 de mayo a las 12 horas 10 minutos.
11: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
12: Truca!
11: Repetiràs.
13: I parlant d'emocions.
14: 28.
15: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
16: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem parla dels exàmens, de com s'han de preparar perquè tinguin un molt bon resultat. És molt interessant. L'escoltem?
17: Hola, sóc la Gemma Bruch. El poema que he escollit es diu L'examen i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha resultat graciós i interessant. Comencem. L'examen. Ni nervis ni mal de panxa. Respira amb tranquil·litat, prepara el bolis i el llapis, l'examen ha començat. Una a una les preguntes les llegeixo molt bé. Em concentra la feina, segur que les faré bé. Omplo els fulls amb bona lletra, repassar el que he posat, no sigui que fiqui la pota i escriga algun disbarat. Avui ens donen la nota. El mestre està somrient, amb lletra vermella i posa: molt bé, Júlia, un excel·lent. Lola Casas.
16: Gràcies, Gemma, per recitar aquest poema que, com ben dius, és graciós i interessant. Fins al proper Embaladits. Adeu.
17: Adeu, Embaladits.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i amb un missatge social. Moltes coses molt xules. Està a les nostres mans de fer que aquesta història acabi bé. Moltíssimes gràcies, eh? Gràcies a tots i una abraçada enorme, enorme, enorme, tan gran com vosaltres.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
9: És Ràdio Vila-sacra.
7: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
9: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
10: Busca, compara i tria lliurement.

0: Si ets arquitecte, sigues arquitecte. Si ets fuster, sigues fuster. Si ets mecànic, no vulguis ser el que no saps ni pots. Perquè al final faràs el ridícul, encara que hagis fet trampa per aconseguir el que no et toca.
1: Cadascú, segons les seves capacitats.

0: Escoltar la consulta que tens càncer causa un gran impacte emocional, fins i tot es deixa d'escoltar el que el metge explica. Per això, segons Yasmin Aucan, del Departament de Comunicació de la UPF, el facultatiu ha de comunicar-ho sent el més empàticament possible, utilitzant el llenguatge verbal i no verbal, respectant els ritmes i els temps del pacient, però també escoltant i acompanyant.
1: Entender què és el que li està preocupant al pacient en aquest moment.

Islàndia existeix un fenomen natural conegut com la platja dels diamants. Aquesta platja, situada a prop de la glacera Djökulsárlón, és famosa pels seus trossos de gel que semblen diamants escampats per la sorra negra volcànica. Aquests fragments de gel provenen dels icebergs que es desprenen de la glacera i surten de la llacuna abans de ser empresos cap a la platja per les marees. El que fa a aquest lloc tan màgic és la combinació de llum solar que fa brillar el gel amb colors blavosos i cristal·lins contra el fosc contrast de la sorra. Cada tros de gel té una forma única, esculpida pel viatge des de la glacera fins a la riba, cosa que converteix cada visita a la platja en una experiència visualment diferent. A més, la platja és efímera en la seva naturalesa. Els diamants de gel poden fondre's o ser arrossegats de tornada al mar en qüestió d'hores o dies, cosa que dota aquest lloc d'una bellesa transitòria i especial.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
1: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
2: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre Deulofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.
5: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars. Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
6: 100% Empordà.

0: anem per feina.
1: L'altra nit, passejant pel barri, el vaig observar amb el compàs que porten els pinxos al caminar, les mans ficades a les butxaques del seu xandall, perquè no es noti a quina d'elles porta el punyal.

ulleres fosques perquè no sàpiguen allà on mira, i una dent d'or que quan ell somriu el carrer il·lumina.

0: quines sensacions et queden al sentir això?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, ¿qué tal? Estaba escuchando y veo que, claro, como estoy en internet, pues oye, no he parado de llamar, ¿eh? Y estaba siempre ocupado. Bueno, a ver, yo volía decir que, bueno, que... que ha pujat tot, els aliments, perquè aquí les coses són caríssimes. O sigui, vull dir-te, per exemple, que jo sé que la gent que treballa en el camp ven els productes baratíssims, o sigui, llançats, no tirats. I llavors, el que jo no entenc és per què... Sí, ja sé, perquè, esclar, d'alguna manera ho sé, però no entenc per què l'encariment tan, tan fort que hi ha, perquè aquí no et pots comprar qualsevol cosa, vull dir qualsevol cosa, que no costi, per exemple, unes... estem en el país de les taronges, no? Perquè costin taronges... 2 euros i pico, les més barates, les pomes igual, o sigui, t'estic parlant de coses que són increïblement caríssimes, ja, o sigui que dos per aquí, dos per allà, tal, en un moment has gastat un munt de calés, i això tampoc ho trobo just, perquè, home, i bueno, ja a veure, quan fareu això del dinar la propera vegada? Bueno, jo ho diré, no? Records per tothom i molta salut. Que vagi molt bé. Adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
4: Repetiràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en 2 mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
2: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes per consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
1: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bonpreu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bonpreu.
3: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, entre un 30 o un 50%, de manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
1: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
3: A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga, i nosaltres ens basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
1: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llançar res, com explica la seva cuinera i copropietària Carlota Clavé.
4: Aprofitem totes les pells, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. Tu netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
1: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera una lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat no ha posat cap sanció perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
5: Agència Catalana de Notícies.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Fundació Arrels fa una crida als ciutadans perquè col·laborin en la realització de l'enquesta de persones que viuen al carrer. Una acció que la Fundació realitza des de fa 10 anys i que els permet saber en quines condicions viuen i quines són les seves necessitats. Però per fer les enquestes necessiten 400 voluntaris. Les enquestes es realitzaran els dies 16, 17 i 18 de juny, entre les 8 del matí i les 10 de la nit. Es faran una trentena de preguntes, com quina és la situació administrativa, si han patit violència, si disposen d'ingressos econòmics o si dormen sota cobert. Una informació molt necessària per l'entitat i per les institucions. Bea Fernández, directora d'Arrels.
2: Saber quina és la realitat de carrer, però després ser capaços de traslladar aquesta realitat tant a nivell intern, intentant adaptar els programes propis de l'entitat, però sobretot a nivell d'incidència, no? A nivell de poder traslladar aquesta informació doncs, a les institucions Ràdio que poden crear polítiques públiques adreçades a determinades necessitats.
1: Arrels vol intentar arribar a 700 persones encastades en torns d'unes dues hores.
2: En què consisteix? En que puguin estar en alguna de les seus d'entitats o recursos on van les persones que dormen al carrer, o bé van a esmorzar, o bé van a dutxar-se, o bé van a dinar, o bé van a descansar, i puguin estar-se dues hores doncs, fent enquestes en aquest espai. Llavors, si poden estar en un torn perfecte, si poden estar en més d'un torn, doncs millor.
1: Qui es vulgui apuntar per realitzar aquestes enquestes ho pot fer omplint el formulari que trobaran a la web de la Fundació Arrels.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
0: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
4: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
5: I gratis, gratis.
6: Recordi bé aquesta combinació.
7: Bueno.
8: No podré.
7: No podràs.
8: Sí.
7: No,
8: no.

No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play? Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Quina manera de ploure i tronar. Però a mi m'agrada estar llit i que troni. Oh, que m'encanta. Mica en mica s'omple la pica. Mira, jo no en sé explicar molt bé perquè no tinc gaire d'això de paraula, però és per un cas que ens ha passat ara, que en Ramon va anar perdent la seva habilitat, vam haver de tenir aquell xicot per cuidar-lo, li donaran cadira de rodes, i en Ramon ja està enterrat. I ara... o sigui, que ara ja ha vingut, de fets, molt pocs. Ho dic perquè si hi ha moltes persones que segurament que s'hi troben, que no, que mirin de veure si poden això llutjar-ho abans de que aquesta persona ja no hi sigui. Si és una cosa que els hi correspon, punyeta, que els hi donguin quan els hi toca ben aviat, que ho puguin executar-ho. Un petó.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
6: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.

0: el 14 de juny, ruta del tast surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Més de 100.000 missatges racistes a la xarxa s'ha detectat al Ministeri d'Inclusió només el primer trimestre de l'any. El que comença a internet, denuncia la taula del tercer sector social, causa un retrocés de drets reals a les víctimes. D'altra banda, un de cada dos joves espanyols ha estat víctima d'odi digital. Mentre el govern central busca posar límit a aquest odi a la línia, els experts assenyalen els reptes. Laura Zurriaga.
3: Missatges racistes concentren el 85% dels discursos hostils en línia. Se'n detecten 1.100 diaris a l'Estat. Sarai Fernández, coprotagonista de la campanya És odi atura'l, del tercer sector social de Catalunya i víctima.
4: Se't pot amagar darrere cuentes falses dient discursos clarament racistes, antigitanos, coses que es poden llegir com ojalá venga Hitler y extermine aquesta raça, s'han de matar entre ells...
3: L'impacte, assenyala la Sarai, es tradueix en dificultats per accedir a un habitatge o una feina. L'altre grup Diana són els joves. La meitat d'espanyols d'entre 15 i 29 anys ha patit odi a internet, una etapa especialment vulnerable perquè estan formant la seva identitat, com apunta la Sofia Magaling, de 17, a Ràdio 4.
5: En aquesta edat els joves estan formalitzant i estan com aprenent sobre el món, i que hi hagi un influencer que et digui qualsevol bajanada, doncs no afavoreix el creixement.
3: Segons explica la psicòloga Meritxell Pacheco, aquesta casa, a les plataformes els testimonis es multipliquen per l'efecte viral.
6: Els testimonis poden també tenir conductes més extremes, tant sigui en una defensa aferrissada de l'atacar, perquè justament això també li dona una rellevància a nivell social i en l'entorn d'aquella persona que està sent atacada, o sumar-se al comentari d'odi.
3: L'odi es propaga amb rapidesa a internet, afavorit per un algoritme que cerca maximitzar beneficis empresarials. Javier Aguilera, sociòleg, en declaracions a Ràdio 4.
7: El enfado, la violència verbal, la violència simbòlica i el conflicte, pues genera mucho engagement.
3: Cada vegada són més freqüents els missatges massius llançats per bots.
7: Porque hay muchas campañas de bots y de promoción de contenidos de odio desde la otra derecha, enganxen en la població i entonces la població los reproduce.
3: Establir una regulació europea planteja reptes per les pressions de les grans tecnològiques i per la naturalesa transnacional d'aquestes. Aquí l'executiu espanyol perseguirà l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i prohibirà les xarxes als menors de 16. Ràdio Segons Inclusió, a més, les plataformes van retirar 2 de cada 3 missatges d'odi denunciats al març.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
4: Intel·ligència artificial, ràdio Vilassar.
3: Apunta't. És útil i és gratis.
5: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
3: I no et perdis res.

visites guiades de la Ciutadella de Roses que consisteixen a fer un passeig per la història, que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Transporteu-vos fins a l'època on grecs i romans es van establir en tan privilegiat indret. L'horari d'obertura és de 10 del matí a 5 de la tarda, de dimarts a dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia, mentre que l'horari de les visites guiades és a les 11 del matí en castellà francès i a les 12 del migdia en català. El preu de la visita és de 4 euros i la durada estimada a 1 hora. Si esteu interessats en aquesta activitat, podeu aconseguir les entrades i més informació a rosescultura.cat.

0: Papa, ¿m'expliques un conte?
1: Magnífico.
2: No siempre se ve todo más bonito. Esto es lo que van a intentar explicarnos nuestros próximos invitados. A ver, ¿de quién queréis hablarnos hoy?
3: De María del Mar, es fea.
4: Esta es la sorpresa.
3: ¿Me entiendes? Víctima malamente, no se maquilla.
5: Que se arregle un poquito más, que...
2: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
5: Porque en verdad no se arregla, siempre viste muy malamente, nunca se pinta, siempre va a todos lados mal. Ella misma dice que es fea. Una misma se tiene que querer a sí misma, si ella no se quiere, pues todo el mundo la ve fea. Y al menos que darle un poco de ánimo que se arregle, que no es tan fea.
6: Javi, es difícil de mirar.
7: Nada más eso.
2: ¿Y con los chicos qué tal le va?
5: Bueno, liga ha ido un montón, pero...
2: Ah, mira,
5: por
2: entonces...
5: No por la guapura, sino... Javi, hombre, porque es facilona, ya está.
1: Madre mía.
2: Queréis ayudarla, ¿no?
5: Sí, queremos ayudarla.
1: Claro, claro.
5: O se lo dice, está ahí como es la realidad en la cara, o es que no se da cuenta.
2: ¿Tienes buenos amigos?
8: Sí.
1: Yo creo que no.
8: Mi amigo Javi. Mi socia Patri y mi Patri es la que está en el cielo.
2: María del Mar, quiero que veas algo, ¿vale? Mira.
3: ¿María del Mar? Madre mía, lo que le pasa es que es difícil de ver, no difícil de ver, es una pasada, es una cosa rara, ¿me entiendes? Y cuando yo me enteré que estaba por mí, o sea, por mí de salir de pareja, no de amigo y de amistad, de salir de pareja, perdona, me niego a estar de pareja con eso. Y eso, a mi lado, es per de caché yo, y por ahí que no paso, ¿me entiendes? Nada, cero. Una de dos, o cambia, o aquí no hay nada que hacer.
1: Magnífico.
9: Y parlant d'emocions.
10: Set.
11: Un pessic de pensament.
12: Torna a connectar amb la vida.
13: Parcs de llegenda. L'espai natural de les Guilleries de Bessona està situat a l'est de la comarca d'Osona i té un paisatge dominat per boscos i camins, amb un mirador emblemàtic que ofereix unes vistes espectaculars i imponents i que dona nom a la llegenda d'avui, el Salt de la Minyona. Era festa major i una minyona de Casabona arribava tard a missa. Per arribar-hi com més aviat millor, va agafar una drecera que passava a través d'un pronunciat rocam. Malauradament, va ensopegar i es va precipitar al fons de l'abisme. Durant la caiguda pensava que no se'n sortiria, però finalment va aterrar miraculosament, sana i estàlvia, al peu de la gran roca i va poder seguir de pressa el camí a missa. El Xavi Rubiró és folclorista i president del grup de recerca folclòrica d'Osona. La seva passió per la tradició popular, les llegendes i els bandolers ens aproparà de ben segur a aquesta sorprenent llegenda. Benvingut, Xavi.
14: Hola.
11: Un dels llocs més emblemàtics de l'espai natural és justament el Salt de la Minyona, que porta el nom de la llegenda. Què va ser primer, Xavi? L'espai o la llegenda?
14: El lloc, l'espai. Sí, sí, l'espai, el cingle.
11: I d'aquí es va donar nom a aquesta llegenda que estem coneixent avui. I d'aquesta llegenda, Xavi, què hi ha de real i què de fantasia?
14: Les llegendes sempre tenen una part de veritat i una part inventada, perquè són fruit de la tradició popular. Llavors, la veritat és que és un salt, que és perillós, que fa basarda, i si va saltar o no, no se sap, però és possible que algú altre hi saltés. Per tant, una part de veritat i una part de mentida.
11: I per què es va inventar? O d'on surt aquesta llegenda?
14: Home, surt de la por. Una llegenda sempre explica pors, angoixes, alegries, expressa les sensacions humanes. Per tant, un cingle, la sensació humana del buit, hi és. Llavors, una llegenda sempre explica això, i amb una llegenda de salt, la por de saltar, va lligat.
11: Quan va sortir de l'església, va explicar el prodigi, encara que ningú la va creure i tothom se'n reia. La minyona, convençuda que tenia poders, s'indignava en veure que la prenien per una farsant. Així doncs, un dia va decidir apropar-se al cingle, quan estava envoltada de gent, per tal de repetir el salt i demostrar que deia la veritat. No obstant, no va tenir en compte que les circumstàncies no eren les mateixes i que ara la movia l'orgull i no la fe. Per això, aquesta vegada, quan es va abocar al precipici, no va produir-se cap miracle. I l'endemà la van enterrar. I sens dubte transmet aquesta por a saltar, eh? Sentint això, no venen gens de ganes d'apropar-se a aquest salt, perquè la minyona no surt gens ben parada. Quina podria ser la lliçó d'aquesta història, a part d'allunyar-nos de qualsevol salt que ens pugui fer perillar la vida?
14: Doncs és precisament això. Els cingles són atractius sempre, perquè són paisatges impressionants, atrauen, però al mateix temps fan por. I la llegenda bé explica això, l'atracció i la por, les ganes i el reprimir-se. És això que explica la llegenda, eh?
11: I podria també tenir alguna cosa a veure amb l'orgull humà, l'ego, perquè tenim la minyona que vol demostrar que ella se n'ha sortit, no? I aquesta segona vegada no li funciona. Creus que també hi ha una mica d'això, Xavi?
14: Mira, potser sí, però és secundari. És el final de la llegenda, eh? Perquè el més important de la llegenda és perillós i si saltes et fotràs mal. I llavors hi ha la part aquesta, diu, bueno, però uno va saltar i no es va fer res, per xula. Però jo diria que no és el fons de veritat de la llegenda, eh?
11: Si més no serveix perquè els més petits a través d'aquesta història quedin ben apartats de llocs perillosos com pot ser aquest salt. De totes maneres, té altres versions aquesta llegenda, Xevi?
14: Sí, hi ha diverses versions. Una hi ha el dimoni, l'altra és la provocació de joves, l'altra... Però les versions donen importància a la llegenda. Vol dir, si hi ha moltes versions de la llegenda és que la llegenda és important. Però no són importants aquests detallets. Eh? Sí que n'hi ha, però no són importants. L'important és que el salt és impressionant i que fa por i pesar.
11: I aquesta no és l'única història que hi ha a l'espai natural de Guilleries Sabassona. De fet, és un parc ple de llegendes i de contes de bandolers. Per què creus que aquest lloc ha creat tantes històries i inspirat a tanta gent?
14: És veritat. És clar, les llegendes van relacionades amb el territori, amb l'espai, amb el lloc, no? I com més accidents geogràfics hi ha en un lloc, com més torrents, més pedres, més cingles, més boscos, més llegendes hi ha. I aquí és un paradís en aquest sentit.
11: Un paradís autèntic, eh? Perillós una mica, però també preciós. A través dels contes i de les històries, Xevi, coneixem millor l'espai natural, no? El salt aquest és conegut, en part, segur, gràcies a aquesta llegenda. Què ens ensenyen aquestes històries sobre l'entorn natural?
14: Que... Sí, expliquen com és un espai natural. Com és un espai, encara que no sigui un parc, eh? Com és? I les llegendes venen a explicar el territori, venen a explicar doncs la pedra aquella que hi passaven les encantades, o la cova aquella que hi havia els bandolers, o aquell saltant que hi saltava la minyona, o l'aigua que feia servir les encantades per rentar roba. Expliquen el territori. Les llegendes sempre expliquen el territori.
11: Ara has mencionat els bandolers, i de fet hi ha altres llegendes que circulen pel territori que parlen de bandolers, com per exemple Serrallonga. Què podries dir-me d'aquestes històries, Xevi?
14: Bueno, com he dit abans, el parc natural és molt ric, però és tan ric que fins i tot és un territori de refugi, et pots amagar, no els animals que s'amaguen i que hi viuen sota bosc i allò, sinó també la gent, no? És un lloc per amagar-se, un lloc de refugi, un lloc per estar-se i passar desapercebut. I és el que volien els bandolers, un lloc per amagar-se.
11: Exacte. Doncs quantes llegendes, que ens apropen curiositats de l'espai natural de Guilleries Sabassona. Moltes gràcies, Xevi, per també haver-nos explicat sobre aquestes llegendes i concretament la que expliquem avui, la del salt de la minyona, que no té un final que en puguem dir feliç, precisament, però sí que ens acosta a l'espectacularitat d'aquest parc de llegenda, l'espai natural de Guilleries Sabassona. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: Silenci. Supermercat online de Bonpreu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de Bonpreu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bonpreu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bonpreu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
1: Tanca els ulls.
2: Tornar als orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
3: Mare meva, quin somni!
4: Ara a Dimen, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Dimen, tan senzill com això.
5: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Antonio i José entre els homes i Maria i Montserrat entre les dones són els noms més comuns entre els 8 milions llargs de resident a Catalunya. Ho revela l'últim estudi de l'IDESCAT que analitza els noms més freqüents entre la població. L'edat mitjana dels que porten el nom d'Antonio a Catalunya és de 62 anys. L'edat mitjana de les dones que es diuen Maria és de 54. L'estadística, però, demostra que ha recuperat posicions aquest segle després d'un fort descens a final del segle passat. Els cognoms més freqüents a Catalunya, segons l'estudi d'IDESCAT, són García, Martínez, López, Rodríguez i Sánchez. García és el cognom majoritari en 38 comarques catalanes.

El tomàquet, encara que contínuament és considerat una verdura, és botànicament una fruita, específicament una baia. Originari d'Amèrica del Sud, el tomàquet va ser domesticat a Mèxic abans de ser portat a Europa pels exploradors espanyols al segle XVI. Des de llavors, ha esdevingut un ingredient fonamental en la gastronomia de moltes cultures. Una curiositat interessant és que durant segles a Europa, especialment al segle XVIII, el tomàquet va ser considerat verinós. Això es devia a que pertany a la família de les solanàcies, que inclou plantes tòxiques com la belladona i l'estramoni. A més, els plats d'estany utilitzats pels aristòcrates contenien plom i la acidesa dels tomàquets podia lixiviar el plom, causant enverinament. Per aquesta raó, el tomàquet era conegut com la poma del diable i s'evitava a la dieta diària. Tot i la seva reputació negativa, el tomàquet finalment va guanyar popularitat a Europa, especialment a Itàlia, on es va convertir en un ingredient essencial a la cuina mediterrània. Avui en dia, els tomàquets no només són valorats pel seu sabor, sinó que també pels beneficis per a la salut. Són rics en licopè, un antioxidant que pot ajudar a reduir el risc de malalties cardíaques. A més, són una bona font de vitamines A i C, així com de potassi i fibra dietètica.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys. La ràdio de Vilassacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.
5: La violència masclista no afecta només les dones.
6: La violència masclista afecta tota la societat.
5: Treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
6: Implica-t'hi, forma part de la solució.
7: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilassacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: la vida evoluciona. A poc a poc vas fent camí, els records hi queden, de tant en tant t'arriba un així al cap i dius, te'n recordes d'allò? Te'n recordes d'això? Carai. La vida és màgica. Sense cap mena de dubte, la vida és màgica. I hi ha de tot. Potser les persones el que tindríem que intentar és saber aprofitar totes aquelles coses bones que té la vida. Intentar millorar aquells defectes que tots tenim. Intentar perfeccionar aquestes petites debilitats de l'home i de la dona, evidentment, de la dona i de l'home, amb l'únic objectiu de fer un món millor. I us estic parlant de tot això, doncs mira, perquè de cop i volta...
1: Sigues feliç.
2: Espectacle. Temps d'emocions.
3: Que vagin bullint molt a poc, no, però que vagin fent.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Som aquí. Ràdio Vila Sacra. Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
3: Gràcies.
6: Moltes gràcies. Gràcies.
3: Gràcies.
6: Gràcies.
3: Gràcies.
6: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Ràdio Vila Sacra, senzillament.
7: Seguim parlant de cultura.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
2: I parlant d'emocions.
3: 37.
4: Vale.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: I parlant d'emocions.
3: 24.
4: Vale.

Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la capital catalana 11.012 nadons, segons les dades del padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen ja només el 21,4% del total. Paral·lelament, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. A 1 de gener d'aquest any n'hi havia 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. La majoria d'aquestes persones, un 82%, són dones. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana està situada entorn als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que el 2025 hi va haver més defuncions que no pas naixements.
2: Per què fa el moviment vegetatiu, és a dir, la mortalitat i la natalitat, continuem a la baixa i els naixements estan per al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil. I pel que fa a la mortalitat, estem en aproximadament unes 14.500 persones, que és una xifra bastant estable respecte a anys anteriors.
1: Malgrat això, les dades però mostren un estancament de la població perquè augmenta el nombre de persones empadronades de nacionalitat estrangera. Ara viuen a Barcelona poc més d'1.700.000 persones, un 44% de les quals són autòctones. A Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan divertida.

0: Ràdio Vila Sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
2: I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno. No podré. No podràs.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que pensa.
6: Cada dia una hora caminaràs i molta més salut tindràs.
3: Deixa un missatge. Ràdio Vila Sacra.

0: Una iniciativa reclama que es canviïn els mapes del món per tal de representar l'Àfrica amb una mida més fidel a la que té realment. La campanya, que té el suport de la Unió Africana, denuncia que sovint es plasma el continent a una escala més petita en relació amb altres territoris del planeta i demana que es corregeixi aquesta anomalia. L'Àfrica té una superfície que podria encabir tots els països d'Europa, els Estats Units, la Xina i Mèxic. Tot i això, el mapa mundi més estès no ho reflecteix així. El geògraf Joel Grau, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, explica que a l'hora de representar una superfície esfèrica en un pla bidimensional, s'han de fer algunes deformacions i, per això, tots els mapes estan distorsionats.
1: En el moment de convertir de la part tridimensional a la bidimensional, hem de deformar la Terra d'alguna manera. L'exemple típic és el de la pell de la taronja. Si agafem la taronja i li traiem la pell i la intentem posar plana sobre el plat, però algun lloc es trencarà. Doncs el que fa en la projecció és decidir com d'alguna manera deformem aquest element.
0: La campanya assegura que el mapa mundi actual s'ha mantingut perquè forma part d'una visió occidental que minimitza Àfrica i el tercer món en general.
2: Pensa, pensa.

0: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
1: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra...
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae...
2: és molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

0: La composició del vi és molt complexa. Conté aigua, alcohol, sucres, àcids orgànics, sals minerals i molt poques vitamines del grup B. Els beneficis del consum moderat de vi deriven de compostos com els flavonoides o els antocians, amb elevada acció antioxidant. Un altre compost important és el resveratrol, que té propietats antioxidants i anticancerígenes, sobretot en el vi negre. El seu consum moderat pot contribuir a la millora del sistema cardiovascular, reduint el colesterol dolent i augmentant el bo.
1: I és que els productes catalans són salut.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Propostes en xarxa.
1: L'origen de l'orde cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la Cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la Cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la Cartoixa. Els patis, l'església, el refetó, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII, una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la Cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però dos de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
4: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
3: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents.
2: Informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Ara us parlarem de bandes sonores de fa pocs anys, dels temps dels pares i mares i avis i àvies. Sabeu què és una banda sonora? Una banda sonora és el so i la música que trobem en una pel·lícula. I hi ha pel·lícules sense banda sonora? Doncs n'hi ha molt poques, que avorrides sense so.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: I ara demana un desig.
3: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
4: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
5: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
6: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
7: Busques inspiració?
8: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: On les cançons lliguen amb la història.
11: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai. It was

0: suenen las bandas.
1: El programa dels dimarts a mitjanit.
0: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
2: Audio City, una nova generació d'audioguies per viatjar. Ja no només llegim, sinó que també ens agrada escoltar. Disfruta dels carrers i monuments de la ciutat mentre disfrutes de tots els detalls i curiositats que la teva audioguia personal et va explicant a la oïda. Audio City,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els jocs mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació, Montse Mas.
2: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros, dels quals més de la meitat, 91.000 milions, eren per a telèfons intel·ligents i tauletes. El president d'aquesta companyia, Todd Green, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies que els videojocs mòbils han deixat de ser un mercat secundari per convertir-se en un puntal del negoci.
3: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
2: Més de la meitat dels 722 milions d'euros que van ingressar als videojocs mòbils de l'Estat l'any passat es van generar a Catalunya, i un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
3: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. És un lloc on la gent vol viure i on vol traslladar-se. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
2: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults i que la mitjana d'edat és de 31 anys.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
7: Ai.
6: I ara?
7: Pareu bé l'orella.

0: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogistic.com.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vilasacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
2: I parlant d'emocions,

0: l'escola tothom ha estudiat les conjugacions verbals. Se'n recordaran? Quina és la segona persona del singular del present indicatiu del verb rasca?
1: Present indicatiu... Pots tornar a repetir-ho?
0: Sí, a poc a poc.
2: Tu rasques.
0: Tu rasques? Quina és la primera persona del singular del present de subjuntiu del verb escopir?
1: Escopís.
0: Escopir.
1: Escopeixo? No, no.
0: No?
1: No.
0: Escopinc. Escopeix. Escup. Escupo.
3: Que jo escopia?
2: No.
1: Escopeixi.
0: Escopir. Escopinc. Molt bé. Molt bé. Quina és la primera persona del singular de l'imperatiu del verb cruixir?
1: Torna. És que em perdo amb allò dels imperatius i aquestes coses, jo no sé què vols dir.
0: Imperatiu és allò com una ordre.
1: Ah, vale.
3: Imperatiu.
0: Imperatiu.
1: Jo cruixo.
0: Cruixo.
2: Cruixo?
3: No. No.
0: És que no existeix.
1: Ah, vale. Ah.
0: Quina és la tercera persona del plural del futur perfet del verb trucar?
3: Hauré trucat. No.
1: Truqueu. No, ells truquen.
0: Trucaré.
1: Trucaran? Hauran trucat?
0: Hauran trucat.
1: Vale.
0: Jo rasco, tu rasques i rasca. Això prou fàcil, però la pregunta trampa que els hi hem fet... Ai, que duen tota. Déu-n'hi-do.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat

0: propostes comercials sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
5: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
1: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edim.es.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Avui, avui parlarem de la Costa Brava en general, i és que ahir vaig assistir a les jornades de meteorologia i canvi climàtic que parlaven de les previsions dels efectes del canvi climàtic a la Costa Brava, i la veritat és que les dades són alarmants, i m'agradaria una mica dirigir-me a tots i explicar una mica el que es va dir, i també destacar una figura que per mi és cabdal i que és un personatge que es mereixeria tots els homenatges possibles, que és Josep Pasqual de l'Estartit, i que també va ser present en aquesta conferència que es va fer. I m'agradaria parlar una mica de les dades que va destacar l'Anna Ribas, la catedràtica de Geografia Humana del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, i que ens anem preparant, ens anem preparant, perquè venen canvis, i venen canvis forts, o sigui que això és només el principi. Però una de les coses que me va sorprendre d'aquesta xerrada és que parlaven de la tropicalització del mar, i de la temperatura de la costa, Per tant, o sigui, i cada cop hi ha més nits tropicals, que això també va sorprendre. Dels nits tropicals són les temperatures superiors a 20 graus a la nit, Les nits superiors a 20 graus, molta xafogor, molta humitat. I vam arribar a una temperatura, la màxima, de 27 i mig de temperatura del mar. Nou rècord de 27 i mig. És una bestialitat. Vull dir que això fa que també comencem a tenir peixos més adaptats a temperatures tropicals. Per tant, tindrem això, una tropicalització del mar, aparició d'espècies noves, i també pèrdua d'altres espècies. Per exemple, una dada que van dir, que em va saber molt de greu, és que els pops estan reculant, els pops estan anant ja cap a més a l'interior del mar, buscant temperatures més fredes. Després també diuen que bueno, ja l'aparició, s'ha notat ja l'aparició de la gamba blanca i del peix corneta. No sé si apareixent la gamba blanca vol dir que podem tenir perill de perdre la nostra gamba de Palamós, que això sí que a mi també me sabria molt de greu, Però bueno, això és una dada que he afegit jo, que ens haurien de confirmar, Però vull dir, aparició de gamba blanca, val? I de peix corneta, que són, bueno, són animals de temperatures més tropicals, no? També, bueno, això, la temperatura del mar està pujant cada any, també el nivell del mar, també 3 centímetres i pico cada 10 anys. Vull dir que, bueno, que tot està fent uns canvis importants. I això què van dir? Doncs, bueno, d'alguna manera, esclar, com que al principi tindrem temperatures més altes, vol dir que, per una banda, positivament, podem allargar més la temporada. Això és una de les dades, doncs, mira, positives, no? Val? Però una altra que no ho és tant és que, clar, els mesos de juliol i agost, que ja són calorosos, que és la nostra temporada alta, poder serà desagradable fins i tot venir. Per tant, això pot ser que ens deixi de venir gent en aquests mesos, i que potser que la nostra temporada alta acabi siguent juny i setembre. Amb el tema dels temporals i així, aquests episodis extraordinaris que cada cop n'hi haurà més, una dada alertant és que diuen que 43 dels 74 trams de la Costa Brava seran molt vulnerables a l'erosió, no? Per a tots aquests temporals, tot el que és el Golf de Roses, la Badia de Pals, l'Estartit, Aigua Blava, Llafranc, que Llafranc ja és va notar amb el Glòria, Platja d'Aro, o sigui, són punts molt delicats i que s'han, doncs, molt afectats per aquestes llevantades, no? Per tant, bueno, ens hem de replantejar moltes coses, que si no comencem a fer coses, o sigui, el canvi climàtic ens ve sí o sí, ja fem tard amb això, val? El que passa que podem alleugerir-lo, no? I per tant, doncs, que tots posem tots els mitjans que tinguem a la nostra abast, perquè això venen curves.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Del 4 al 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Hi ha moments en què mereixes despertar-te bé. En d'altres, tenir un final dolç. Moments en què necessites recarregar energies. I sobretot, hi ha els bons moments que mai no venen sols. Troba el teu moment amb Cake and Go de McDonald's. 5 pastissos fets amb les millors marques.
4: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
1: La cuina casolana de l'àvia Maria.
2: Vinga, ara unes croquetes de patata que també va molt bé per acompanyar per lo que sigui, si teniu carn o peix, aquestes croquetes de davant. Doncs faig bullir les patates. Això, esclar, la quantitat no us la puc dir perquè a casa se'ns colla, bueno, i també llavors si en queden també són bones després, eh? Però a casa se'ns colla i jo em faig forcet. Ara mira, doncs ja n'hi poso un quilo i mig o així de patates, llavors tu has de calcular. Les pelo, les faig bullir, quan són bullides les aixafo ben aixafades, després hi afegeixo un parell de cullerades petitones, eh? De mantega, i llavors queden molt suaus i molt fins. Llavors faig una picada d'all i julivert i també li poso, ben, jo ho faig, agafo tot amb la forquilla, ben xafat, ben barrejat, i després agafo una cullera, agafo una cullerada d'això, d'aquesta pasta de patates i tot això que hi hem posat, i faig com, bueno, una croqueta, com si fos un brunyol. La passo per ou, només per ou, eh? L'ou remenat com si haguéssim de fer una truita, i a la paella. Tomba i tomba, com que només s'ha de coure aquell ou, i són bones, eh, aquestes croquetes. I mira, si un dia, jo què sé, hasta per un aperitiu, les fas primer o el que sigui, queden bones. Amb aquell, quan te les menges, notes el gust de l'all i julivert, el gust de la mantega i aquell frigiret de fora, doncs que els acaba d'enriquir. I vinga, s'han acabat ja les croquetes de patates.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 84.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Comença a haver-hi nivell.

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlia i Anny Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabeta. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment de quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.
4: Sempre sent Empordà.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
1: Uf. Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG i impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
3: Rostisseria La Cresta.
4: Si t'has compromès a cuinar i després no papapots, t'has picat en un bon pollastre.
3: Rostisseria La Cresta.
4: I si el problema és que no t'hi atreveixes, és que ets un gallina. Però tranquil.
3: Rostisseria La Cresta.
4: Tenen la solució. Els millors pollastres a l'est. Gran varietat de plats casolans. Portar. Faran que no t'hagis de preocupar de res.
3: Rostisseria La Cresta. 972-51-1777.
5: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.

0: Torna a connectar amb la vida.
1: Pareu bé l'orella.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: L'Alt Empordà és una de les comarques en les quals va quedar dividit l'Empordà a la divisió territorial del 1936 i la seva capital és Figueres. Situada al nord-est de Catalunya, té una gran riquesa paisatgística formada per tres espais naturals. La Serra de l'Albera, que és on comencen els Pirineus, els aiguamolls de l'Empordà i el Cap de Creus. La gran varietat de relleu i clima que té fa que hi hagi una gran diversitat de vegetació i un dels elements més típics del clima és la tramuntana. Qui no ha sentit parlar algun cop de la tramuntana? És una de les comarques amb més antiguitat històrica i d'importància a Catalunya. La seva història més rellevant va començar quan van venir els grecs i van fundar la colònia d'Empòrion.

0: L'Alt Empordà ha estat una font d'inspiració per molts artistes, entre ells Josep Pla o Salvador Dalí. La gastronomia de l'Alt Empordà ve marcada per la seva naturalesa marítima. Els seus elements principals són el porc, el peix, l'embotit, l'aviram i les verdures. I hi trobem tècniques culinàries típiques com són el sofregit i la picada. Està farcit de productes locals, tradicionals i altres més moderns. Hi trobem moltíssims productes. Hi trobem productes com, per exemple, els vins de denominació d'origen de l'Empordà, l'olivada, l'arròs de pals, la ceba de figueres, el bitxo i, per suposat, l'anxova de l'Escala. I, per suposat, també hi trobem moltíssimes fires gastronòmiques. En resum, a l'Alt Empordà hi trobem llocs preciosos, moltíssima història i una gastronomia espectacular, com ha de ser, com és a Catalunya, perquè Catalunya és preciosa i un dels seus racons preciosos és l'Alt Empordà. I sabíeu que l'11 de desembre del 2012 l'Alt Empordà es va declarar Territori Català Lliure? Sí, senyor, seny, pit i collons, com ha de ser. Bravo, bravo. Si jo ja estava enamorada de Catalunya, aquí ja m'ha explotat el cap. A veure, una petició a la gent de l'Alt Empordà. Què podeu adoptar? És que Catalunya és molt gran. Els catalans són molt grans, home, no ens ho reconeixen, no ens ho reconeixen. I dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adéu!
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
2: El català suma.
3: Ja està. Ara només cal guardar como.
4: Guardar como? Però si el meu ordinador hi diu anomena i desa.
2: Els sistemes operatius i programes informàtics més coneguts de tractament de textos, càlcul, navegadors, són tots en català. Els pots demanar a la botiga o descarregar-te en l'actualització per internet de franc. Posa l'ordinador en català. Així de senzill. Plataforma per la Llengua. L'ONG del Català. Fes-te'n soci.

0: s'acaba el tractat New Start de control nuclear entre els Estats Units i Rússia, les dues grans potències atòmiques. L'acord ha limitat des del 2010 el nombre de míssils i ogives operatius dels dos països i ha establert un sistema de vigilància mútua. Fins ara podien tenir 1.550 caps nuclears i 700 míssils per llançar-los. Tot i les peticions de l'ONU, sembla difícil que hi hagi un nou acord imminent pels interessos de Putin i Trump. El Ministeri de Defensa rus ha anunciat en un comunicat que se senten totalment lliures per desplegar la seva capacitat nuclear, però que tot i això actuaran amb responsabilitat. Els Estats Units volen que qualsevol futur acord inclogui la Xina, una exigència que l'analista de conflictes i desarmament Jordi Armadans qualifica de distracció perquè omet altres potències nuclears del món.
1: Si tu poses la Xina en l'equació, òbviament també hauries de posar les potències europees que tenen armes nuclears, Gran Bretanya i França, que sumades doncs, pràcticament tenen el mateix que Xina. Jo penso que és senzillament una distracció, però des d'un punt de vista numèric, o ens centrem amb les dues superpotències o fem tot a les potències nuclears.
0: En ple debat sobre el control de les armes nuclears, Putin s'ha reunit per videoconferència amb el president xinès Xi Jinping per mostrar la seva aliança a Donald Trump. El president rus ha deixat en segon pla les converses a tres bandes d'Abu Dhabi per posar fi a la guerra d'Ucraïna, un conflicte on ja han mort 55.000 soldats ucraïnesos, segons l'últim balanç ofert per Volodymyr Zelensky, 9.000 més que fa un any.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de

0: Vilasacra.
1: Pots anar a Google. Escriu Ràdio Vilasacra en el cercador i veuràs la gran diferència.
2: I parlant d'emocions.
3: 69.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 21% dels adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària, la CANFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet en una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creu que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
2: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca. No?
1: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i els ajudarà a deixar de fumar.
2: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
1: Lozano creu que el govern espanyol ha de legislar en aquests tres àmbits per reduir el tabaquisme i protegir els menors.
2: Augment d'espais, augment de preu i una regulació protectora envers la publicitat que es veu a tot arreu i de manera molt, molt descarada, no?
1: En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent Ràdio Vila-sacra.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 592 a les 5 hores i 52 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret de...

lloguer, acció de llogar, negoci pel qual accedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps, lloguer segur. Informa-te'n a lloguersegur.cat. Lloguer segur, la protecció als propietaris.

0: Això s'ha de tastar.
1: Clubdecuines.cat.
0: Un portal amb més de 3.000 receptes de cuina al teu abast.
1: I amb moltes més que entre tots podem anar proposant.
0: Entra i remena, tasta'l.
1: Cuines.cat.
0: Inscriu-t'hi, participa, fes votacions.
1: Cuines.cat.
0: La web...

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: La figa. Durant els mesos més calorosos de l'any, entre juliol i setembre, podem degustar una fruita fresca de temporada curta, però d'allò més exquisida, la figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola. Endolciu els últims dies d'estiu tot gaudint de menjar les darreres figues fresques de temporada.

0: informació, música, entreteniment.
1: L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
2: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Belén Sebastián i la música dels 90 de King Crimson and Beat.
1: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i Los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rap de Pifi Clairo.
2: Des de l'indi de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
1: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat.
3: Ara farem un petit experiment.
4: Des de l'Alt Empordà al Munt, avui, Selva de Mar.
5: A la Selva de Mar, els ametllers somriuen enarborant poms blancs de flors tremoladisses. Quan arriba l'estiu, el verd xiscla a les vinyes i en venir la tardor, els olivars colliten. A la Selva de Mar, les torres defensives drecen el cos urgent, daurat com les espigues. La font dels lladoners, acompassat al ritme, entona dues veus, sonores melodies. L'aigua passa cantant enmig les altes ribes, per sota l'ull dels ponts que al seu damunt vigilen. A Sant Sebastià, les pedres testifiquen els segles que han viscut entre mates i silves. D'allà estant, albirem les teulades que abriguen les llars del poble vell com ales sensitives. Vora els sorrals, al lluny, s'entreveuen les cintes del port, entre dos blaus, mar i cel, posseint-se. A la Selva de Mar, tots els carrers arriben on vulguis anar tu, a prop del que desitges. A dalt, Sant Salvador, Sant Pere sota els cingles. A baix, els ametllers florits d'amor somriuen.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
8: Quantes cançons coneixes dedicades a la llibertat?
9: Born free, as free as the wind blows.
8: I quantes cançons coneixes dedicades a canviar una bombeta?
10: Escolteu.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Deien que era impossible, que mai arribaríem fins aquí, que era el deliri inacabable d'un somiador. Però només fa falta que ens diguin que una cosa és impossible perquè intentem fer-la realitat amb totes les nostres forces. Junts, amb esforç i perseverança, dia a dia, any rere any, encara que ens porti generacions senceres. I un bon dia aixeques la mirada i mentre et fixes en algun detall que juraries no haver vist mai abans, te n'adones. Estem fent realitat el somni de Gaudí. Vine a veure com ho fem possible. Sagrada Família.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
2: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Vés a saber, tot és possible. No passa res.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a llops d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull. Espai Ràdio.

0: Okay, Uncle Tony?
1: Yeah.
0: Okay. All right. Insistir.
2: Grapejar.
0: Controlar.
2: Aïllar.
0: Humiliar.
2: Seguir.
0: Assetjar.
2: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
0: Ni l'alcohol
2: justifiquen cap agressió.
3: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: Origen, estem compromesos a avançar per un camí que cuida la sostenibilitat i la salut sense renunciar al plaer de menjar. Uneix-te als que avancem cap al món on vols viure a femcamí.org.
1: Poder fer camí, només haurem de fer el primer pas.
0: A Ametller Origen, pensa com menges, menja com penses.
2: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. A la sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
3: Psst, molt bé, no?
4: Joan, dorms?
5: Sí.
4: És que estava pensant que ja sé com fer la reforma de la casa. Renovarem tot el terra, les rajoles de la cuina. Canviarem la banyera per un plat de dutxa amb columna d'hidromassatge.
5: Sí, sí, Maria. Ja ho farem demà.
4: Sí, sí. Demà anirem a Fries.
6: La Maria ho té clar. I tu, com ho tens? Tot per a materials de la construcció a Fries Materials, a la zona comercial de Vila-sacra.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui!
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
2: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
4: Quan la realitat és trista i avorrida,
5: el millor és inventar-se una bona història.
6: A Ràdio Vilasacra tenim les millors històries,
7: convertides en sensacions.
8: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja
9: el volum. Cançó de Bressol, Montserrat Vayreda. Per tu s'obren les roses blanques, sedoses, com pètals de neu, damunt del teu cos tan petit i tan meu. I el bressol ple de sol sempre em crida. M'has fet una mare enflorida que lleva com l'arbre fruiter. El seu fruit primer m'ha donat el perfum de la carn de l'infant, ple de llum. La llum que l'abriga i acotxa, que el besa i li dona color. La que l'ha creat sols per mi, tan rosat, mig ocell i mig flor d'escloença. El fill que m'emplena la falda corona el meu somni més alt. Jo sé que el seu bleix tan subtil i suau és el goig i la clau de l'amor.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix els esports.
2: Bon dilluns 1 de juny de 2026, això és l'Enjoc.

0: Dilluns 1 de juny van acabant ja les competicions de clubs d'aquesta temporada. En aquest cas, pendents, evidentment, que hi comenci el Mundial Masculí de Futbol d'aquí a 10 dies als Estats Units, a Mèxic i a Canadà, amb 9 catalans de la selecció espanyola i 2 més a la selecció marroquina. Anaríem parlant, evidentment, però és que ahir va acabar, per exemple, la Lliga F, amb victòries del Barça i de Badalona Women i empat a 0 de l'Espanyol. Cap d'estrella ja no s'hi jugava res, però va ser un dia de comiats amb els 3 equips catalans i ja pensant en el curs vinent. També parlarem de l'empat a 1, finalment, de l'Europa contra el Celta Fortuna, que farà que els escapulats hagin de guanyar a Balaïdos, ni més ni menys, a la tornada diumenge vinent contra el filial del Celta. Parlarem, evidentment, molt de futbol, també de bàsquet, del ridícul que va fer el Barça contra el València en l'última jornada de Lliga regular de CB, i ja pensant en els play-offs que comencen ja demà, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Esports.
0: Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: futbol, victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol per tancar la Lliga F.
1: El Barça va guanyar 0-4 en hat-trick de Graham Hansen i gol de Vicky López. El camp del Madrid Club de Futbol Femení posa punt final a un curs pràcticament perfecte amb el pòquer de títols. El Badalona Women també va acabar amb triomf, en aquest cas 0-1 al camp del Cuel, llevant en gol d'Irina Uribe, tancant la Lliga en el top 10. I 11è ha acabat l'Espanyol després de no passar de l'empat a 0 ahir contra el Sevilla a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
0: En categoria masculina estem a 10 dies de l'inici del Mundial, n'anirem parlant, però encara tenim en marxa competicions de clubs. Per exemple, a segona divisió, en l'any vinent hi haurà com a mínim un català, el Girona.
1: Ahir va acabar la Lliga regular amb l'Almeria de Rubi, el Màlaga, les Palmes, de l'experico Luis García i el Castelló classificats pel play-off que definirà l'última plaça d'ascens a primera. Han tornat a la màxima categoria estatal el Racing de Santander i el Deportiu de la Corunya, entrenat pel granolleri Antonio Hidalgo i també ex-tècnic del Sabadell.
0: Veurem si a banda del Girona hi tenim algun català al mes, al curs vinent en aquesta segona divisió, per exemple el Sabadell. Veurem, perquè hi ha dos catalans, de fet, disputen aquest play-off, Joan.
1: L'Europa va acabar empatant a un ahir en l'anada a la semifinal contra el Celta Fortuna. El filial gallec va igualar el gol inicial de Jordi Cano en l'últim minut del temps afegit, aprofitant una errada en la sortida del porter Juan Fleire. Diumenge de la setmana vinent, o sigui, aquest diumenge, millor dit, el conjunt escapulat està obligat a guanyar el partit de tornada que jugarà Balaïdo si vol seguir allargant el somni al play-off.
0: I també haurà de guanyar, en aquest cas, de dos gols com a mínim al Sabadell, si vol seguir a la final d'aquest play-off.
1: L'equip arlequinat va caure divendres passat 2-0 a Alfredo Di Stéfano contra el Madrid Castilla i buscarà aquest divendres el Nova Creu Alta una remuntada èpica que el porti a disputar la final d'aquesta promoció. Al Sabadell, al contrari que l'Europa, li valdria l'empat eliminatòria al final de la pròrroga per passar, però, això sí, ha de guanyar per dos gols de diferència.
0: Després d'aquest 2-0, exacte, més play-offs, el Cornellà agafa un gran avantatge en la final catalana per pujar a la segona federació masculina.
1: Els verds van golejar 4-1 al Badalona ahir, que hauran de remuntar 3 gols diumenge vinent a casa si volen continuar aspirant a pujar de categoria. La tornada diumenge a 6:15 es podrà seguir també a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I ja tenim definida la final del play-off a la tercera divisió federació masculina.
1: El Sant Mauro va acabar superant ahir a la tanda de penals al Prat en polèmica amb el conjunt potablava reclamant que el llançament definitiu havia entrat. El partit de fet va acabar 1-2 i els 3 gols del temps reglamentari també van ser de penal. Els igualadins s'enfrontaran a la final a la Pobla de Mafumet, que dissabte va remuntar un 0-2 al Rubí per forçar la pròrroga i completar la classificació al temps extra.
0: En bàsquet, ridícul del Barça ahir al Palau per tancar la Lliga regular de l'ACB.
1: Els blaugranes no van competir en cap moment contra un gran València molt més intens, que va acabar guanyant 77-102, provocant els xiulets i les queixes de l'afició al Palau. Sense temps per pair-ho, el Barça arrenca demà el play-off pel títol amb el primer partit de l'eliminatòria de quarts contra el Camp Múrcia, amb el factor pista en contra. Tampoc no podrà comptar amb el factor Camp La Penya, que jugarà aquest play-off contra el Bascònia amb el primer partit dimecres a Vitòria.
0: En handbol, ahir també va acabar la Lliga Sobal amb victòries de Barça i Granollers.
1: Els blaugranes van guanyar la Rioja 28-41 i tanquen una lliga de rècord amb ple de victòries i superant els 1.200 gols, una mitjana de més de 40 dianes per partit, una xifra inèdita. D'altra banda, Granollers va tancar el curs superant per un clar 38-29 el Ciudad Real al Palau d'Esports i assegurant-se la tercera plaça empatat a punts amb el segon, el Logroño, per jugar l'any vinent de nou competició europea.
0: En hoquei patins, avui es juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina que enfronta Barça i Igualada.
1: L'equip de Ricard Ares va superar el de Marc Montaner 4-1 al primer duel i avui mirarà a tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. El tercer enfrontament i el quart, si cal, es jugaran a les Comes. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda.
0: Ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs.
1: El Calafell que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits al Joan Ortoll, el primer divendres i el segon, si cal, diumenge.
0: I no deixem estic perquè ahir es va acabar la temporada de les divisions d'honor masculina i femenina d'hoquei herba.
1: Amb doble triomf del Club de Campo Madrileny, anfitrió de la final a 4, que va superar el Polo a la final masculina a tanda de shutouts, i l'Atlètic de Terrassa en la femenina per 4-1.
0: En motor, bon retorn de Marc Márquez al Mundial de MotoGP.
1: Dues setmanes després de passar pel quiròfan, el cerverí va lluitar per la quarta plaça i va acabar setè a la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia a Mugello. La victòria a la categoria reina va ser per l'italià Marco Bezzecchi, que amplia el seu avantatge a la general amb el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que va ser segon. Maverick Viñales va entrar 17è i Alex Rins va caure a l'onzena volta.
0: I un últim punt en tenis, Granollers i Ceballos jugaran demà als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí que defensa el títol aconseguit l'any passat a París van superar ahir Adler i Miadler per la retirada, quan havien perdut el primer set de la parella austríaca amb problemes físics. Granollers i Ceballos s'enfrontaran demà als vencedors del duel d'aquesta tarda entre els francesos Nice i Roger Besselin i el mexicà Reyes Varela i el xilè Tavilo.
2: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: comencem parlant de futbol, perquè hi va acabar la Lliga F amb l'última jornada de victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol. Anem a pams. El Barça va tancar una temporada pràcticament perfecta amb un triomf 0-4 al camp del Madrid Club de Futbol Femení amb hat-trick de Caroline Graham Hansen i gol de Vicky López per completar la golejada. Escoltem el tècnic blaugrana Pere Romeu.
2: Em quedo amb com ens hem refet de totes les situacions durant tota la temporada, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb el nivell individual de totes les jugadores, jugadores amb més experiència i jugadores més joves. Avui la Caro ha jugat 90 minuts i ha fet un partit d'un nivell altíssim, sabent que no tens res en joc. Això parla molt bé de la gana competitiva d'aquest equip i de totes aquestes jugadores.
0: El Barça tanca el curs en ple de títols, 4 de 4 i amb tot amb 87 punts de 90 possibles. Només va perdre, recordem, contra la Real Societat, 15 punts més que el segon, que és el Real Madrid. Ahir ja no van jugar, per cert, ni Alexia Putellas, ni Mapi León, ni Ona Batlle, les tres futbolistes que marxen. Estarem pendents dels moviments de mercat a Camp Barça les properes setmanes. Tornant a la Lliga F, el Badalona Women acaba en el top 10 amb 36 punts després de guanyar ahir 0-1 al Llevant, que ell ha descendit fa setmanes, amb gol d'Irina Uribe. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: El Badalona Women va posar punt final a la temporada aquest diumenge amb una victòria per la mínima al camp del Llevant, per 0-1. Les jugadores dirigides per Mar Ballester van completar un partit tranquil davant un rival que ja havia certificat el seu descens matemàtic 3 jornades enrere. Marc Ballester sabia que era un match especial per a algunes jugadores. L'escoltem.
4: Sabíem que el partit d'avui, el ser l'últim, doncs anava a ser especial. Hi havia jugadores que avui doncs jugaven el seu últim partit amb la nostra samarreta i volíem que s'acabés de la manera que s'ha acabat, amb una victòria, amb un bon sabor de boca, amb un bon joc de l'equip, i crec que ha sigut el millor final per aquest equip.
3: També va ser important per Estefania Vanini, que va jugar el seu darrer partit amb el club i estava molt emocionada.
5: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, en... Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta.
3: L'únic gol de l'enfrontament va arribar gràcies a una acció ofensiva culminada per Irina Uribe, que va aprofitar una assistència d'Helena Julve per superar la portera local i establir el 0-1 definitiu al marcador. Així, les badalonines acomiaden una campanya en què han sabut competir per assolir la salvació en marge i consolidar-se un any més entre els equips de la categoria.
0: Gràcies, Aleix. I just per sota de les badalonines, 11 amb 31 punts, a casa l'Espanyol, que ahir va empatar sense gols contra el Sevilla a la Dani Harker, un partit que va servir per acomiadar Judit Pablos, per exemple, que penja les botes i va rebre un merescut homenatge després de 8 temporades defensant la samarreta blanca i blava. L'escoltem a la protagonista després del partit.
6: Jo crec que mai estàs preparada per un dia així i ha sigut un dia ple d'emocions, veure tota la meva gent aquí, tota la Harke donant-nos suport, doncs ha sigut brutal i el cos ha tirat més d'emoció que no d'una altra cosa avui. Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
0: Això pel que fa a aquesta Lliga F, ara toquen merescudes vacances. En categoria masculina, només 10 dies arrenca el Mundial. A l'Amèrica del Nord, recordem, amb 9 catalans de la selecció espanyola, més dels 2 de la marroquina, però hi ha qui encara no ha acabat la temporada pel que fa als clubs. És el cas de l'Europa, que ahir va disputar a Can Dragó el primer partit d'un play-off històric per tornar al futbol professional, a la segona divisió. Jordi, que no va avançar a l'Europa, que va ser millor en molts trams de partit, però que va acabar empatant a 1 amb un gol de l'últim minut del temps afegit del filial del Celta. Els escapulats hauran de guanyar la setmana vinent un partit que jugarà ni més ni menys que a Balaïdos. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez, content i positiu, malgrat aquest gol de l'empat a l'afegit.
7: Si te dic exactament el que penso, diràs, aquest tio no toca bé, no toca a terra a vegades, però evidentment l'1-0 era brutal, ens ha sobtat, pues, anàvem allà i començava el partit a tot el contrari del que començava aquí, aquí començava i estàvem des de la primera vez fins a la final. Si anàvem allà amb l'1-0, pues, nosaltres estàvem a la final i ells a primera vez, però la part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només es queda hi ha una opció només, que és anar per ells i anar a guanyar el partit.
0: Diumenge vinent a 4:15 de la tarda aquest Celta Fortuna Europa Balaïdos, tornada d'aquesta primera eliminatòria de play-off per pujar a segona, amb els gresencs obligats a guanyar, ja que recordem que l'empat a la final de la pròrroga li valdria al conjunt gallec. L'altre català que lluita per pujar a segona és el Sabadell, que creu en la remuntada aquest divendres a la nova Creu Alta contra un altre filial, en aquest cas el del Real Madrid. Els arlequines van perdre 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano divendres. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
8: Les dianes de Pol Fortuny i César Palacios a la segona meitat, totes dues en qüestió de 8 minuts, van fer miques al plantejament defensiu de l'equip. I en atac pràcticament ni pessigolles al filial blanc. Però la plantilla comença la setmana fent foc nou i encomanant-se a una nit memorable al temple. El tècnic Ferran Costa, de fet, ja ho feia a la mateixa sala de premsa de Valdebebas.
9: És que nosaltres som el Sabadell, som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada i aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana, empenta.
8: Que els socis arrefins del vespre per retirat de prenut ja unes 4.000.
0: Gràcies, Sergi. Més play-offs la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, que va superar ahir els penals al Prat. Dissabte, el final, el filial del Nàstic va acabar remuntant contra el Rubí, que tornarà a jugar la Lliga Elite. Ràdio Rubí, Siscolara García.
10: Unió Esportiva Rubí i Pobla de Mafumet miren el futur immediat de manera molt diferent, amb el conjunt tarragoní que encara opta a l'ascens a la tercera ref després d'haver superat a la Unió Esportiva Rubí en la primera de les eliminatòries, i el conjunt del Vallès Occidental, que ara només pensa en començar en la pròxima temporada en la Lliga Elite per tal d'assolir l'objectiu de la permanència abans i potser pensar en objectius més alts de cara al futur. Tot plegat després d'una eliminatòria que es va decidir a la pròrroga, la segona meitat, i quan passaven 3 minuts, Joel Garrofé feia el 3-2 per donar, doncs, el pas al seu equip, després de confiar en que ho podien assolir amb el 0-2 que s'havia arribat al descans del partit de tornada a la Pobla.
11: Sí que és veritat que comencem amb el peu, però després hem sabut reaccionar bé amb l'esperit que tenim nosaltres, amb el gran vestidor que tenim, i al final pues, ho hem tret.
10: I ho van treure de bona manera. Ara pensar en el Sant Mauro, que serà el seu rival en l'última de les eliminatòries. La Unió Esportiva Rubí, doncs, que ho va fregar i es lamentava, malgrat que reconeixia el seu capità, Aitor Torres, que havien tingut davant un rival molt complicat.
11: Una pena, perquè ho hem tingut molt a prop i ens ha escapat. Pues, hem arribat molt justos de forces contra un equipàs, per bé, i ens han remuntat.
10: A treballar ara la Unió Esportiva Rubí als despatxos. Decisió primera si Blai Martí continuarà a la banqueta, i a partir d'aquí començar a confeccionar la plantilla de la pròxima campanya.
12: Esports.
0: Gràcies, Cisco. Un bàsquet ridícul del Barça ahir al Palau per tancar la Lliga regular de l'ACB. Els blaugranes van patir la derrota més dura de la temporada, 77-102 contra el València, molt superior des de l'inici de l'entrenant, recordem, pel català Pedro Martínez, i que va generar xiulets i queixes de l'afició per l'actuació del seu equip al final del partit. Escoltem el tècnic del Barça, Xavi Pasqual.
13: Avui és un dia on treballem quasi tot negre. Després d'aquest partit és difícil tenir cap tipus de lectura positiva, sincerament. El que sí que tenim és 48 hores per recuperar-nos mentalment, per focalitzar immediatament en el rival, però el guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem d'haver jugat el nostre últim partit de la Lliga regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui, a més hem de jugar dimarts contra els de dimecres, bueno, horrorós el guió, horrorós el partit d'avui i...

0: ens hem d'aixecar i intentar preparar-nos per Múrcia.
1: No és la millor manera d'encarar els play-offs, que el Barça jugarà finalment, com sentíem, contra l'UCAM Múrcia en la primera eliminatòria a quarts de final amb el factor pista en contra, després d'haver quedat cinquè a la Lliga regular. Això serà demà a les 7 de la tarda a Múrcia amb el primer partit, el segon serà dijous al Palau. L'altre català que juga aquests play-offs és la Penya, que s'enfrontarà al Baskonia també amb el factor pista en contra, i aquest cas amb el primer partit dimecres a Vitòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: El Baskonia serà rival de la Penya als quarts de final del play-off de l'ACB, després que el Barça perdés ahir l'últim partit de la Lliga regular al Palau Blaugrana contra el València. Si el Barça hagués guanyat, el rival de la Penya hauria estat el conjunt blaugrana. Amb aquesta derrota, però, el Barça s'enfronta al Múrcia amb el factor pista favorable als murcians, mentre que el València jugarà contra el Bilbao Bàsquet amb avantatge de camp. L'eliminatòria de quarts de final entre la Penya i el Baskonia començarà dimecres al Fernando Buesa Arena de Vitòria a les 9 del vespre. El segon partit d'una sèrie del millor de 3 es disputarà divendres al Palau Olímpic, també a les 9 del vespre. En el cas que fos necessari un tercer definitiu partit, el de desempat, aquest es jugaria novament a Vitòria el diumenge. Aquesta temporada vitorians i verdinegres s'han enfrontat en dues ocasions, amb una victòria per cadascun dels dos equips. Els verdinegres s'han hagut de preparar aquests darrers dies entrenant-se al pavelló de la Plana i ahir al pavelló de Casa Gemes, ja que el Palau Olímpic estava ocupat per diferents esdeveniments. D'altra banda, un cop disputat el partit ajornat entre el Barça i el València Bàsquet, s'ha confirmat que Ricky Rubio ha estat escollit millor jugador del mes de maig a l'ACB. El Barça ha signat una mitjana de 16,4 punts, 5,8 assistències i 3,2 rebots i 24,2 de valoració, en poc més de 21 minuts per partit. Es tracta, curiosament, del primer guardó d'MVP del mes a la seva carrera a Lliga Endesa.
1: Gràcies, Xavi. I un últim punt de bàsquet. Aquest cap de setmana s'han disputat les fases finals per pujar a la segona FEP amb tres catalans. L'únic que ha aconseguit l'ascens ha estat el Club Bàsquet Prat. Per en contra, Mollet i Mollerussa s'han quedat a les portes. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: El Pujol Mollerussa, en l'últim partit de la fase de grup d'ascens a segona FEP i que havia de guanyar sí o sí, els del Pla d'Urgell van caure per 81-83 contra el Badajoz, que era l'anfitrió i que va sentenciar quan només quedaven 2 segons pel final després d'una pèrdua de pilota en un maig on el Mollerussa va dominar pràcticament en tot moment. Acaba així una molt bona temporada tenint en compte que contra pronòstic van quedar primers de la fase regular. Des del club afirmen que estan molt orgullosos del paper que han fet, que han competit i que mereixien pujar en una fase de grups que ha estat molt igualada, perquè al primer partit van caure també amb un triple a l'últim segon contra el Sueca i davant del Tres Cantos van guanyar els lleidatans, això sí, després de 2 pròrrogues.
4: Esports.
1: Gràcies, Julen. En hoquei patins, avui juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Masculina, que enfronta Barça i Igualada. L'equip de Ricard Terès va superar el de Marc Montaner 4-1 al primer duel i avui mirarà de tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Terès.
5: En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells. Però bé, al final afrontar el partit amb molta concentració. És vital que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
1: Avui a les 7 de la tarda aquest segon Barça-Igualada, eliminatòria del millor de 5, ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs, el Calafell que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits del Joan Urtoll el primer divendres i el segon si cal diumenge. A l'hoquei Lliga Femenina tenim un finalista que és el Vilassana, que espera rival, demà jugarà el tercer definitiu duel de l'altre semi entre Fraga i Telecable Gijón, i diumenge venint també sabrem l'altre equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina, acompanyant el Lloret a través de l'eliminatòria, en aquest cas entre Manlleu i Vilafranca. Amb l'anada, aquest dissabte, Vilafranca va guanyar 2-3. I no deixem l'estic perquè en aquest cap de setmana ahir, de fet, es van acabar la temporada de les divisions d'honor masculina i femenina amb les finals de la Lliga, a Duque i Herba, amb doble triomf del Club de Campo Madrileny, que va superar el Polo a la final masculina i l'Atlètic Terrassa en la femenina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: L'Atlètic Terrassa es queda a les portes d'aconseguir un títol de Lliga. L'equip de Sílvia Bonastre, tot i completar una gran final, es va veure superat per un Club de Campo que, tot i no fer un bon partit a les semifinals, va ser capaç de vèncer el conjunt agarenc. Recordem que començava amb un gol de Bea Pérez que donava el primer gol al conjunt agarenc. Novament, Begoña García batia a Clara Pérez al minut 18. 6 minuts després arribava el 2-0, que complicava les coses per l'equip de Sílvia Bonastre. Tot i així, les aturades de Clara Pérez deixaven encara l'Atlètic Terrassa dins del partit. Maria López marcava el 3-0 des del penal córner. El temps de descans arribava amb aquest 3-0. Va retallar distàncies al conjunt agrenc al tram final amb un gol de Marsola. I és que novament Maria López va marcar el 4-0, que seria definitiu. El club de Campos suma el doblet. L'Atlètic Terrassa ha tornat a repetir en una gran final.
4: Esports.
1: Gràcies, Miqui. En futbol sala, avui el Barça pot segellar la classificació per a les semifinals del playoff pel títol de Lliga, la primera masculina. Els blaugranes visiten aquest vespre la pista del Valdepeñas i si guanya ja seran equip de semis. Avui a les 9, aquest Valdepeñas-Barça. Abans d'acabar amb waterpolo, ja tenim campió de Lliga, la divisió nord masculina. El Barceloneta va ser operada per la via ràpida al Sabadell. Els mariners es poden centrar ja en la Final Four de la Champions, que arriben 10 dies a Malta. En categoria femenina, en canvi, la final es decidirà demà, a la tercera definitiva, enfrontament entre Sant Andreu i Mataró, després que les maresmenques guanyessin ahir el segon duel. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
7: El desenllaç de la divisió d'honor femenina d'aquesta temporada s'ajorna fins demà, després de la victòria de l'assolim Mataró sobre el Sant Andreu en un partit que ha demostrat un cop més perquè són dos dels quatre millors equips d'Europa. Les de Dani Ballart han saltat a l'aigua disposades a menjar-se el món. Tot i un gol inicial de Paula Camús, les mataronines han començat a rutllar d'una manera espectacular arran de dos gols de Sílvia Begno en l'últim partit de la jugadora italiana al complex Joan Serra.
8: Clar, hem començat molt, molt bé i jo crec que al final, quan el partit és important com avui, d'altres molt bé, perquè hem mantingut la concentració, la costància de voler anar a guanyare aquest partit, sobretot per anar a dimarts a Sant Andreu i jugar a aquesta final.
7: La Solima ha aconseguit endosar-li un contundent parcial de 5-0 al seu rival, que ha condicionat el partit pràcticament fins l'últim període. El Sant Andreu ha aconseguit tallar l'hemorràgia i amb dos gols de Caral Anton i Alice Williams ha retallat l'avantatge de la Solim fins al 8-4, el resultat a la mitja part. En el tercer període, nova empenta de les locals que s'enfilaven fins al 12-7 amb gols de Kearns, Bertran i Claveria. Però quan semblava que el partit estava dat i beneït, el Sant Andreu ha endossat un parcial, en aquest cas de 0-4, a les mataronines, que les acostava només a un gol al marcador. Faltaven dos minuts per acabar, però la Solim ha sabut aguantar les escomeses del Sant Andreu. Un gol de Jewel Romer de penal ha acabat de sentenciar el partit i fixar el definitiu 14-11.
1: Gràcies, Oriol, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: I parlant d'emocions...
3: 58.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: La dificultat per accedir a un habitatge ha disparat últimament les donacions entre familiars de Catalunya, una via que l'últim any Climent Sabater ha crescut per sobre del 20%.
6: L'any passat les donacions es van disparar un 22%, el doble que el conjunt d'Espanya, fins a fregar les 23.000, segons les dades dels notaris catalans. Una tendència que es manté el 2026, amb un increment al primer trimestre superior al 20% i amb més de 6.000 donacions signades entre gener i març. La crisi de l'habitatge i la dificultat per accedir a un pis per part dels joves és al darrere d'aquest augment, segons la vicedegana dels notaris, Raquel Iglesias.
7: Donacions per mera generositat, sense necessitat, sí que n'hi ha, no les veiem amb tanta freqüència, com donacions basades en la generositat dels familiars, dels pares, fonamentalment, i el desig d'ajudar al seu fill, la seva filla, bueno, a l'obtenció d'un habitatge.
6: L'augment de donacions coincideix amb el màxim històric de testaments a Catalunya. El 2025 es van autoritzar 144.000 i de lleuger descens de les herències del 2% amb 60.000 adjudicades, una situació que s'estabilitza després dels pics que hi va haver amb la pandèmia.
4: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Propostes en xarxa.
1: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.
2: Abans,
3: bla bla bla, bla bla bla.
2: Ara.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
6: I parlant d'emocions,

0: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
1: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
2: Jo sóc el detectiu Conan.
3: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
4: I tu, vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
7: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
8: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
8: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: 900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
10: Voleu fer realitat la dita Com a casa en lloc?
11: Música amb accent obert.

0: Coneixes i estimes la música en català?
1: Vull mullar.
0: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.
2: Next band is from Barcelona. It's in Catalonia, okay? And they're going to come and entertain you and make you dance and sing all night long. So please make a big, big welcome to Charango.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Hola, bon dia. No podia estar-me sense poder saludar tota aquesta colla. I dius una cosa, jo no sé què ha passat al curs de la meva vida, que hi ha gent et pot passar a dir, hòstia, la vida és vella, a dir quina merda la vida. I bé, doncs aquesta és la meva contribució avui. Felicitar-vos a tots i fins d'aquí una estona.
2: Participa amb nosaltres.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: I tant.
2: Obro Fil és el xat de WhatsApp impulsat per la Generalitat i que ofereix la Fundació Ajuda i Esperança per detectar i prevenir problemes de salut mental entre adolescents i joves.
3: L'objectiu és que en aquest xat trobin un espai de fàcil accés, íntim i lliure de judicis. El servei està actiu 24 hores, 7 dies a la setmana i només cal afegir el número 680 354 155.

0: El 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Català.
2: La veritat, una gran cançó i que ara en el temps del digital és fàcil de trobar, però quan no existia el digital i s'havia de buscar tot en CD o vinil, era molt complicat, hi havia molt poques edicions, és veritat.

0: Chica, Tica i Ballarica.
1: El verb ser o ésser té dues formes de participi d'ús general: estat i derivats, estada, estats, estades, sigut i derivats, siguda, siguts, sigudes. Sí, ho heu sentit bé. Tant estat com sigut són les variants més generals. Tradicionalment, hi ha hagut la tendència de modificar el participi sigut per estat, perquè hi ha qui percep aquest com a més informal. La gramàtica normativa ens diu que, en un text formal, sigut és tan vàlid com estat. Els posa al mateix nivell. Cal dir que en diversos parlars del Principat de Catalunya i en eivissenc també es fan servir les variants col·loquials set i segut. Per exemple, els osonencs diuen "ha set un dia meravellós" o "qui ha set? He set jo, tranquils". I ara pleguem, que ha sigut una explicació ben intensa.
2: Jo que no em preparo massa el meu futur, no ho sabies però omplies tot de llum.

0: Que bo.
1: Ràdio Vilasacra.
0: La ràdio.
1: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
2: Oh, però qual és tu don?
0: La ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els grafitis són un dels principals malsons de Rodalies, una pintada que es fa en menys d'un minut i que immobilitza els trens durant dies fins que es poden netejar. Només l'any passat es van veure afectats 1,4 milions de viatgers per aquests actes vandàlics que van costar 7 milions i mig d'euros. S'ha reforçat la vigilància amb drons als punts més crítics. Maria Huguet.
2: Rodalies va registrar gairebé un miler de pintades l'any passat i va haver de netejar una superfície equivalent a uns 7 camps de futbol. Les estacions amb més incidència són les de Montcada i Bifurcació, Estació de França, Granollers Centre, Cornellà i Sant Vicenç de Calders. Amb una mitjana de 2 trens immobilitzats al dia, Renfe ha incorporat un nou producte que permet netejar els trens de manera més ràpida. L'operador ferroviari també preveu ampliar les estacions habilitades per fer aquesta tasca al llarg d'aquest any, cosa que permetrà ser més àgils i resoldre abans les incidències. Tot això en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per evitar que els grafiters accedeixin a les estacions. Rodalies va gastar més de 7 milions d'euros en arreglar els trens.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: Aigua de Vilajuïga, aigua mineral amb gas natural. Ara pots triar la de sempre o amb més gas. Aigua de Vilajuïga, l'aigua de tota la vida, la de casa nostra, amb personalitat i qualitat. Beu aigua de Vilajuïga, l'aigua més natural. Ens trobaràs al carrer Sant Sebastià 2, Vilajuïga, telèfon 972 53 0006.
2: Anar amb bici a l'escola s'ha convertit en el nostre moment del dia preferit. Anem al nostre ritme, sense presses, observant, enraonant. I el Marc arriba a l'escola despert i content.
3: Estalviar temps i guanyar moments. En bici, anem bé.
4: Gent que és feliç fent feliços els altres.
5: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.producciointegrada.cat.

0: uns altres.
1: Tots els nostres records.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

A la tarda, la plaça dels Àngels s'omple de individus que venen alcohol i drogues a tothom qui troben. També els menors, és clar. Tot això d'una manera descarada. Et posen les llaunes de cervesa a l'alçada de la cara i et diuen coses. No serveix de res no mirar-los. Se t'acosten igualment. Se't tiren a sobre i els has d'anar obrint. Fins i tot algun d'ells et pregunta: ¿Quieres hachís? És una pena que en un espai públic com aquest els venedors d'alcohol i drogues tinguin via lliure.

Si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per cop i en família. Informa't a trailwalker.oxfamintermont.org.

0: tothom. Mec!
1: Ostres.
0: Què diu el carrer? Molts cops ens pensem que diem les paraules en català, però en realitat són barbarismes. Avui ensenyarem fotografies d'objectes per saber com es diuen correctament.
2: Aviam.
3: Ui, una estanteria. Està malament, no?
2: On es posen els llibres? A la?
1: A les estanteries.
4: O a l'habitació, on et vingui de gust, a l'entrada, a tot arreu.
2: Però els llibres, el moble?
4: El moble, sí.
2: El doncs... moble, com es diu, la?
4: L'estanteria.
5: Una estanteria.
2: Què?
5: Què és això?
4: No?
2: L'estanteria, ah, la?
4: La, ja l'hem pifiat. Ja.
6: Una estanteria. Una
1: estanteria.
2: Com ha dit? Una
6: estanteria.
2: Molt bé.
6: Com? Una estanteria.
2: I això?
5: No és un gos, sí. D'atur, no?
2: D'atur. No.
4: Ja està, ja l'hem pifiada.
7: Un... sí, un gos guia, suposo.
4: Mare de Déus.
6: Sí, és un gos de... per secs.
2: I com se li diu, un gos?
8: Però català.
2: De companyia.
6: Ai, espera, espera.
4: No? Pigall.
2: Pigall.
4: Sí, pigall.
2: Un gos pigall, se li diu. No ho he sentit
5: primera
2: mai.
5: Notícia, primera notícia. Primera notícia.
2: I això, els agrada?
6: Sí, sí, maduixes.
4: No, maduixes no.
6: Frambueses? Però,
2: ah, com... ah, no. No, frambueses no.
4: En castellà.
7: No. Són fruits del bosc.
2: Jets. Super.
1: Un vano.
2: No. Un vano. Sí, un vano o un...
4: un ventall. Un ventall.
2: Tenim les dues opcions. Les dues. Vano, vale. I ventall.
5: De tu? No.
4: Ja està, ja l'hem pifiada.
6: Una cloises.
2: Una...
6: cloises, no?
3: Petxines, cloises.
2: Cloises, molt bé, nois. Aquests barbarismes... que haurem de seguir treballant una mica més. Déu-n'hi-do.
5: De tu? No.
4: Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja

0: el Lleó, el líder, la Cris, la noia, el Jordi, el segon líder, el Toni, el Llest, l'Ignasi, el Guapo i el Roc, l'imprescindible.
1: Doncs sí, la veritat és que costa recordar-ho.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la pressió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia.
2: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins a final d'aquest mes, fins al 30 de juny.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Un segon.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Portes temps amb l'ànim alterat o decaigut? Tothom pot patir ansietat o depressió. Són trastorns emocionals que impedeixen una vida normal. Tens mareig, sudoració, taquicàrdia, insomni, cansament o tristesa? Si ets perseverant, pots reduir aquests símptomes i mantenir ben amunt el nivell d'endorfines, que són unes substàncies segregades pel cervell que ens fan sentir alegria i benestar. Per aconseguir-ho, fes exercici i menja bé. Dorm com a mínim 7 hores diàries. Ajuda't amb tècniques de relaxació. Comparteix les emocions amb persones de confiança. I si no pots, escriu en un diari personal. Pensa, parla i actua en positiu. Tingues contacte amb la natura i busca activitats que et facin sentir bé. I si poden ser en grup, millor. I sobretot relativitza i pren-te les coses amb sentit de l'humor. Si veus que no te'n surts, vés al metge.
2: Ràdio Vilasacra.
3: On les cançons lliguen amb la història.
4: Em temptaven els cabells que de vegades et deixaves al vent i eren molt d'anunci de xampú. Em temptaves quan t'observava ballant, aïllada del món, de tot i de tothom, vital, frèstega, lliure, alliberada. I em temptaves també l'endemà d'una nit de luxúria, amb la serenor dels matins en què el sol entrava per la finestra i em venia al cap alguna cançó de l'Ovidi Montlló i n'escrivia un poema assegut al sofà del menjador.

0: no?
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: WhatsApp.
3: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
4: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Tanca els ulls.
1: I parlant d'emocions.
2: 80.
3: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des de l'any 2019. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
3: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
2: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que, amb els ajuts del contracte global d'explotació, ha impulsat una iniciativa

0: de les explotacions generant noves activitats econòmiques. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, es felicita que hi hagi joves que apostin per l'activitat agrària després de fer els seus estudis.
1: El normal és que el noi estudiés, marxés, no tornés, i ara tenim nois que han estudiat i que realment s'incorporaran a l'activitat agrària. I ara comptava, i dic 5 segurs, que passaran a ser socis de la cooperativa i faran les primeres incorporacions.
0: L'objectiu dels ajuts associats al contracte global d'explotació és incentivar el desenvolupament de les explotacions per garantir-ne la seva viabilitat. Aquest és el camí que des del departament es vol recórrer amb eines concretes com el reforç del fons agrari i el projecte Catifa Vermella.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: Un viatge en el temps.

0: Produccions Grup Cultural Club.
1: Des de 1986.
0: Creant sensacions.
2: Productions Group Cultural Club.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ja sé.

Després de les vacances d'estiu, al setembre, diuen les estadístiques que els advocats es preparen per a una allau de consultes sobre separacions. Sembla ser que tothom se separa. Torna la rutina, la calor se'n va, i ara què fem amb tota aquesta vida? Doncs les parelles es trenquen, el mercat s'autorenova proclamant viu el moment. I tu allà al mig veus a tothom tan feliç i tan alliberat que penses que no hi ha més sortida, que estàs allargant l'agonia i decideixes acceptar que no només s'acaba l'estiu. Tothom se separa i ningú no ho pot evitar.

0: Propostes en xarxa.
1: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida i trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.

0: El 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
3: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
4: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
5: Bon dilluns 1 de juny de 2026, això és L'Enjoc.

0: Dilluns 1 de juny van acabant ja les competicions de clubs d'aquesta temporada, en aquest cas pendents evidentment que hi comenci el Mundial Masculí de Futbol d'aquí a 10 dies als Estats Units, a Mèxic i a Canadà, amb 9 catalans de la selecció espanyola i 2 més a la selecció marroquina. Anaríem parlant evidentment, però és que ahir va acabar, per exemple, la Lliga F, amb victòries del Barça i de Badalona Women i empat a 0 de l'Espanyol, cap després ja no s'hi jugava res, però va ser un dia de comiats amb els 3 equips catalans i ja pensant en el curs vinent. També parlarem de l'empat a un, finalment, de l'Europa contra el Celta Fortuna, que farà que els escapulats hagin de guanyar a Balaïdos, ni més ni menys, a la tornada diumenge vinent contra el filial del Celta. Parlarem, evidentment, molt de futbol, també de bàsquet, del ridícul que va fer el Barça contra el València en l'última jornada de Lliga regular de CB, i ja pensant en els play-offs que comencen ja demà, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Esports.
0: Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: En futbol, victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol per tancar la Lliga F.
1: El Barça va guanyar 0-4 en hat-trick de Graham Hansen i gol de Vic López. El camp del Madrid Club de Futbol Femení posa punt final a un curs pràcticament perfecte amb el pòquer de títols. El Badalona Women també va acabar amb triomf, en aquest cas 0-1 al camp del Cuel, llevant en gol d'Irina Uribe, tancant la Lliga en el top 10. I 11è ha acabat l'Espanyol després de no passar de l'empat a 0 ahir contra el Sevilla a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
0: En categoria masculina estem a 10 dies de l'inici del Mundial, n'anirem parlant, però encara tenim en marxa competicions de clubs. Per exemple, a segona divisió, l'any vinent hi haurà com a mínim un català, el Girona.
1: Ahir va acabar la Lliga regular amb l'Almeria de Rubi, el Màlaga, les Palmes, de l'experí Luis García i el Castelló classificats pel play-off que definirà l'última plaça de descens a primera. Han tornat a la màxima categoria estatal el Racing de Santander i el Deportivo de la Corunya, entrenat pel granolleri Antonio Hidalgo i també extècnic del Sabadell.
0: Veurem si a banda del Girona hi tenim algun català al mes, al curs vinent en aquesta segona divisió, per exemple, el Sabadell. Veurem, perquè hi ha dos catalans, de fet, disputant aquest play-off, Joan.
1: L'Europa va acabar empatant a un ahir en l'anar a la semifinal contra el Celta Fortuna. El filial gallec va igualar el gol inicial de Jordi Cano en l'últim minut del temps afegit, aprofitant una rama en la sortida del porter Juan Fleire. Diumenge de la setmana vinent, o sigui, aquest diumenge, millor dit, el conjunt escapulat està obligat a guanyar el partit de tornada que jugarà Balaïdos si vol seguir allargant el somni del play-off.
0: I també haurà de guanyar, en aquest cas, de dos gols com a mínim el Sabadell, si vol seguir a la final d'aquest play-off.
1: L'equip arlequinat va caure divendres passat 2-0 a Alfredo Di Stéfano contra el Madrid Castilla i buscarà aquest divendres el Nova Creu Alta una remuntada èpica que el porti a disputar la final d'aquesta promoció. El Sabadell, al contrari que l'Europa, li valdria l'empat eliminatòria al final de la pròrroga per passar, però, això sí, ha de guanyar per dos gols de diferència.
0: Després d'aquest 2-0, exacte, més play-offs, el Cornellà agafa un gran avantatge en la final catalana per pujar a la segona federació masculina.
1: Els verds van golejar 4-1 al Badalona ahir, que hauran de remuntar 3 gols diumenge vinent a casa si volen continuar aspirant a pujar de categoria. La tornada diumenge a 6:45 es podrà seguir també a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I ja tenim definida la final del play-off a la tercera divi federació masculina.
1: El Sant Mauro va acabar superant ahir a la tanda de penals al Prat en polèmica amb el conjunt potablava reclamant que el llançament definitiu havia entrat. El partit de fet va acabar 1-2 i els 3 gols del temps reglamentari també van ser de penal. Els igualadins s'enfrontaran a la final a la Pobla de Mafumet, que dissabte va remuntar un 0-2 al Rubí per forçar la pròrroga i completar la classificació al temps extra.
0: En bàsquet, ridícul del Barça ahir al Palau per tancar la Lliga regular de l'ACB.
1: Els blaugranes no van competir en cap moment contra un Gran València molt més intens, que va acabar guanyant 77-102, provocant els xiulets i les queixes de l'afició al Palau. Sense temps per pair-ho, el Barça arrenca demà el play-off pel títol amb el primer partit de l'eliminatòria de quarts contra el Camp Múrcia, amb el factor pista en contra. Tampoc no podrà comptar amb el factor Camp La Penya, que jugarà aquest play-off contra el Baskonia amb el primer partit dimecres a Vitòria.
0: En handbol, ahir també va acabar la Lliga Sobal amb victòries de Barça i Granollers.
1: Els blaugranes van guanyar la Rioja 28-41 i tanquen una lliga de rècord en ple de victòries i superant els 1.200 gols, una mitjana de més de 40 dianes per partit, una xifra inèdita. D'altra banda, Granollers va tancar el curs superant per un clar 38-29 el Ciudad Real al Palau d'Esports i assegurant-se la tercera plaça empatat a punts amb el segon, el Logroño, per jugar l'any vinent de nou competició europea.
0: En hoquei patins, avui es juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina que enfronta Barça i Igualada.
1: L'equip de Ricard Ares va superar el de Marc Montaner 4-1 al primer duel i avui mirarà tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. El tercer enfrontament i el quart, si cal, es jugaran a les Comes. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda.
0: Ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs.
1: El Calafell, que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits al Joan Hurtoll, el primer divendres i el segon, si cal, diumenge.
0: I no deixem l'estic perquè ahir es va acabar la temporada de les divisions d'honor masculina i femenina d'hoquei herba.
1: Amb doble triomf del Club de Campo Madrileny, anfitrió de la final a 4, que va superar el Polo a la final masculina a tanda de shutouts, i l'Atlètic de Terrassa en la femenina per 4-1.
0: En motor, bon retorn de Marc Márquez al Mundial de MotoGP.
1: Dues setmanes després de passar pel quiròfan, el cerverí va lluitar per la quarta plaça i va acabar setè a la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia a Mugello. La victòria a la categoria reina va ser per l'italià Marco Bezzecchi, que amplia el seu avantatge a la general amb el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que va ser segon. Maverick Viñales va entrar 17è i Alex Rins va caure en 11a volta.
0: I un últim punt en tenis, Granollers i Ceballos jugaran demà als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, que defensa el títol aconseguit l'any passat a París, van superar ahir Adler i Miadler per la retirada, quan havien perdut el primer set de la parella austríaca amb problemes físics. Granollers i Ceballos s'enfrontaran demà als vencedors del duel d'aquesta tarda entre els francesos Nice i Roger Vesselin i el mexicà Reyes Varela i el xilè Tavilo.
2: Esports. Ràdio Vila-sacra.
0: comencem parlant de futbol perquè hi va acabar la Lliga F amb l'última jornada de victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol. Anem a pams. El Barça va tancar una temporada pràcticament perfecta amb un triomf 0-4 al camp del Madrid Club de Futbol Femení amb hat-trick de Caroline Graham Hansen i gol de Vicky López per completar la golejada. Escoltem el tècnic blaugrana Pere Romeu.
3: Em quedo amb com ens hem refet de totes les situacions durant tota la temporada, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb el nivell individual de totes les jugadores, jugadores amb més experiència i jugadores més joves. Avui la Caro ha jugat 90 minuts i ha fet un partit d'un nivell altíssim, sabent que no ten res en joc. Això parla molt bé de la gana competitiva d'aquest equip i de totes aquestes jugadores.
0: El Barça tanca el curs en ple de títols, 4 de 4 i amb tot amb 87 punts de 90 possibles. Només va perdre, recordem, contra la Real Societat, 15 punts més que el segon, que és el Real Madrid. Ahir ja no van jugar, per cert, ni Alexia Putellas, ni Mapei León, ni Ona Batlle, les tres futbolistes que marxen. Estarem pendents dels moviments de mercat a Camp Barça a les properes setmanes. Tornant a la Lliga F, el Badalona Women acaba en el top 10 amb 36 punts després de guanyar ahir 0-1 al Llevant, que ja ha descendit fa setmanes, amb gol d'Irina Uribe. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
4: El Badalona Women va posar punt final a la temporada aquest diumenge amb una victòria per la mínima al camp del Llevant, per 0-1. Les jugadores dirigides per Mar Ballester van completar un partit tranquil davant un rival que ja havia certificat el seu descens matemàtic 3 jornades enrere. Marc Ballester sabia que era un match especial per a algunes jugadores. L'escoltem.
5: Sabíem que el partit d'avui, el ser l'últim, doncs anava a ser especial. Hi havia jugadores que avui doncs jugaven el seu últim partit amb la nostra samarreta i volíem que s'acabés de la manera que s'ha acabat, amb una victòria, amb un bon sabor de boca, amb un bon joc de l'equip, i crec que ha sigut el millor final per aquest equip.
4: També va ser important per Estefania Vanini, que va jugar el seu darrer partit amb el club i estava molt emocionada.
6: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, en... Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta.
4: L'únic gol de l'enfrontament va arribar gràcies a una acció ofensiva culminada per Irina Uribe, que va aprofitar una assistència d'Helena Julve per superar la portera local i establir el 0-1 definitiu al marcador. Així, les badalonines acomiaden una campanya en què han sabut competir per assolir la salvació en marge i consolidar-se un any més entre els equips de la categoria.
0: Gràcies, Aleix. I just per sota de les badalonines, 11 amb 31 punts, ha quedat l'Espanyol, que ahir va empatar sense gols contra el Sevilla a la Dani Harker, un partit que va servir per acomiadar de Judit Pablos, per exemple, que penja les botes i va rebre un merescut homenatge després de 8 temporades defensant la samarreta blanca i blava. L'escoltem a la protagonista després del partit.
7: Jo crec que mai estàs preparada per un dia així i ha sigut un dia ple d'emocions veure tota la meva gent aquí, tota la Harker donant-nos suport, doncs ha sigut brutal i el cos ha tirat més d'emoció que no d'una altra cosa avui. Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
0: Això pel que fa a aquesta Lliga F, ara toquen merescudes vacances. En categoria masculina, només 10 dies arrenca el Mundial. A l'Amèrica del Nord, recordem, amb 9 catalans de la selecció espanyola, més dels 2 de la marroquina, però hi ha qui encara no ha acabat la temporada pel que fa als clubs. És el cas de l'Europa, que ahir va disputar a Can Dragó el primer partit d'un play-off històric per tornar al futbol professional a la segona divisió. Jordi, que no va avançar a l'Europa, que va ser millor en mostrems de partit, però que va acabar empatant a un amb un gol de l'últim minut del temps afegit del filial del Celta. Els escapulats hauran de guanyar la setmana vinent un partit que jugarà ni més ni menys que a Balaïdo. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez, content i positiu, malgrat aquest gol de l'empat a l'afegit.
8: Si te dic exactament el que penso, diràs, aquest tio no toca bé, no toca a terra a vegades, però evidentment a l'1-0 era brutal, un resultat, pues, anàvem allà i començava el partit a tot el contrari del que començava aquí, i començava i estàvem des de la primera ref fins a la final. Si anàvem allà amb l'1-0, pues, nosaltres estàvem a la final i ells a primera ref, però... La part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només es queda hi ha una opció només, que és anar per ells allà, anar per ells i anar a guanyar el partit.
0: Diumenge vinent a 4:45 de la tarda aquest Celta Fortuna Europa Balaïdos, tornada d'aquesta primera eliminatòria de playoff per pujar a segona, amb els grecencs obligats a guanyar, ja que recordem que l'empat a la final de la pròrroga li valdria al conjunt gallec. L'altre català que lluita per pujar a segona és el Sabadell, que creu en la remuntada aquest divendres a la nova Creu Alta contra un altre filial, en aquest cas el del Real Madrid. Els arlequines van perdre 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano divendres. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
9: Les dianes de Pol Fortuny i César Palacios a la segona meitat, totes dues en qüestió de 8 minuts, van fer miques al plantejament defensiu de l'equip. I en atac pràcticament ni pessigolles al filial blanc. Però la plantilla comença la setmana fent foc nou i encomanant-se a una nit memorable al temple. El tècnic Ferran Costa, de fet, ja ho feia a la mateixa sala de premsa de Valdebebas.
10: És que nosaltres som el Sabadell, som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada. I aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors, el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp, perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana, empentarà.
9: Cal recordar que els socis arrequinats tenen fins demà a les 8 del vespre per retirar les seves localitats a meitat de preu. De moment se n'han venut ja unes 4.000.
0: Gràcies, Sergi. Més play-offs. Ahir es van jugar l'anada de la final catalana per pujar a segona federació masculina entre Cornellà i Badalona, amb els del Baix Llobregat agafant un important avantatge després de guanyar 4-1. La tornada de Badalona diumenge vinent en directe també a, com el d'ahir a l'Enjoc TV. I ja tenim definida la final de la promoció d'ascens a tercera federació masculina. La jugaran a la Pobla de Fumet i el Sant Mauro, que va superar ahir els penals al Prat. Dissabte, el final, el filial del Nàstic va acabar remuntant contra el Rubí, que tornarà a jugar la Lliga Elite. Ràdio Rubí, Siscolara García.
11: Unió Esportiva Rubí i Pobla de Mafumet miren el futur immediat de manera molt diferent, amb el conjunt tarragoní que encara opta l'ascens a la tercera ref després d'haver superat a la Unió Esportiva Rubí en la primera de les eliminatòries, i el conjunt del Vallès Occidental, que ara només pensa en començar en la pròxima temporada en la Lliga Elite per tal d'assolir l'objectiu de la permanència abans i potser pensar en objectius més alts de cara al futur. Tot plegat després d'una eliminatòria que es va decidir a la pròrroga, en la segona meitat, i quan passaven 3 minuts, Joel Garrofé feia el 3-2 per donar, doncs, el pas al seu equip, després de confiar en que ho podien assolir amb el 0-2 que s'havia arribat al descans del partit de tornada a la Pobla.
12: Sí que és veritat que començava amb el peu, però després hem sabut reaccionar bé amb l'esperit que tenim nosaltres, amb el gran vestidor que tenim, i al final pues, ho hem tret.
11: I ho van treure de bona manera. Ara pensar en el Sant Mauro, que serà el seu rival en l'última de les eliminatòries. La Unió Esportiva Rubí, doncs, que ho va fregar i es lamentava, malgrat que reconeixia el seu capità, Aitor Torres, que havien tingut davant un rival molt complicat.
12: Una pena, perquè ho hem tingut molt a prop i se'ns ha escapat. Pues. Hem arribat molt justos de forces contra un equipàs per bé, i ens han remuntat.
11: A treballar ara a la Unió Esportiva Rubí als despatxos. Decisió primera si Blai Martí continuarà a la banqueta, i a partir d'aquí començar a confeccionar la plantilla de la pròxima campanya.
13: Esports.
0: Gràcies, Cisco. Un bàsquet ridícul del Barça i el Palau per tancar la Lliga Regular de l'ACB. Els blaugranes van patir la derrota més dura de la temporada, 77-102 contra el València, molt superior des de l'inici d'entrenant, recordem, pel català Pedro Martínez, i que va generar xiulets i queixes de l'afició per l'actuació del seu equip al final del partit. Escoltem el tècnic del Barça, Xavi Pasqual.
14: Avui és un dia on treballem quasi tot negre. Després d'aquest partit és difícil tenir cap tipus de lectura positiva, sincerament. El que sí que tenim és 48 hores per recuperar-nos mentalment, per focalitzar immediatament en el rival, però el guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem d'haver jugat el nostre últim partit de la Lliga Regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui, a més hem de jugar dimarts contra els de dimecres, bueno, horrorós el guió, horrorós el partit d'avui, i ens hem d'aixecar i intentar preparar-nos per Múrcia.
0: No és la millor manera d'encarar els play-offs, que el Barça jugarà finalment, com sentíem, contra l'UCAM Múrcia en la primera eliminatòria, a quarts de final, amb el factor pista en contra, després d'haver quedat cinquè a la Lliga Regular. Això serà demà a les 7 de la tarda a Múrcia amb el primer partit, el segon serà dijous al Palau. L'altre català que juga aquests play-offs és la Penya, que s'enfrontarà al Baskonia, també amb el factor pista en contra, i aquest cas amb el primer partit dimecres a Vitòria. Ràdio Ciutat de l'Alona, Xavi Ballesteros.
15: El Baskonia serà rival de la Penya als quarts de final del play-off de l'ACB, després que el Barça perdés ahir l'últim partit de la Lliga Regular al Palau Blaugrana contra el València. Si el Barça hagués guanyat, el rival de la Penya hauria estat el conjunt blaugrana. Amb aquesta derrota, però, el Barça s'enfronta al Múrcia amb el factor pista favorable als murcians, mentre que el València jugarà contra el Bilbao Bàsquet amb avantatge de camp. L'eliminatòria de quarts de final entre la Penya i el Baskonia començarà dimecres al Fernando Buesa Arena de Vitoria a les 9 del vespre. El segon partit d'una sèrie del millor de 3 es disputarà divendres al Palau Olímpic, també a les 9 del vespre. En el cas que fos necessari un tercer definitiu partit, el de desempat, aquest es jugaria novament a Vitoria el diumenge. Aquesta temporada vitorians i verdinegres s'han enfrontat en dues ocasions, amb una victòria per cadascun dels dos equips. Els verdinegres s'han hagut de preparar aquests darrers dies entrenant-se al pavelló de la Plana i ahir al pavelló de Casa Gemes, ja que el Palau Olímpic estava ocupat per diferents esdeveniments. D'altra banda, un cop disputat el partit ajornat entre el Barça i el València Bàsquet, s'ha confirmat que Ricky Rubio ha estat escollit millor jugador del mes de maig a l'ACB. El Bas ha signat una mitjana de 16,4 punts, 5,8 assistències i 3,2 rebots i 24,2 de valoració, amb poc més de 21 minuts per partit. Es tracta, curiosament, del primer guardó d'MVP del mes a la seva carrera a Lliga Endesa.
0: Gràcies, Xavi. I un últim punt de bàsquet. Aquest cap de setmana s'han disputat les fases finals per pujar a la segona FEP amb tres catalans. L'únic que ha aconseguit l'ascens ha estat el Club Bàsquet Prat. Per en contra, Mollet i Mollerussa s'han quedat a les portes. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
16: El Pujol Mollerussa, en l'últim partit de la fase de grup d'ascens a segona FEP i que havia de guanyar sí o sí, els del Pla d'Urgell van caure per 81 a 83 contra el Badajoz, que era l'anfitrió i que va sentenciar quan només quedaven 2 segons pel final després d'una pèrdua de pilota en un maig on el Mollerussa va dominar pràcticament en tot moment. Acaba així una molt bona temporada tenint en compte que contra pronòstic van quedar primers de la fase regular. Des del club afirmen que estan molt orgullosos del paper que han fet, que han competit i que mereixien pujar en una fase de grups que ha estat molt igualada perquè al primer partit van caure també amb un triple a l'últim segon contra el Sueca i davant del Tres Cantos van guanyar els lleidatans, això sí, després de 2 pròrrogues.
13: Esports.
0: Gràcies, Julen. En hoquei patins, avui juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Masculina, que enfronta Barça i Igualada. L'equip de Ricard Teres va superar el de Marc Montaner 4-1 al primer duel i avui mirarà de tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Teres.
17: En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells. Però bé, al final afrontar el partit amb molta concentració. És vital que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest segon Barça-Igualada, eliminatòria del millor de 5, ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs, el Calafell que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits del Joan Ortoll el primer divendres i el segon si cal diumenge. A l'hoquei Lliga Femení tenim un finalista que és el Vilassana, que espera rival, demà jugarà el tercer definitiu duel de l'altre semi entre Fraga i Telecable i Gijón, i diumenge venint també sabrem l'altre equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina, acompanyant el Lloret a través de l'eliminatòria, en aquest cas entre Manlleu i Vilafranca. Amb l'anada, aquest dissabte, Vilafranca va guanyar 2-3. I no deixem d'estic perquè en aquest cap de setmana ahir, de fet, es van acabar la temporada de les divisions d'honor masculina i femenina amb les finals de la Lliga, a Duque i Herba, amb doble triomf del Club de Campo Madrileny, que va superar el Polo a la final masculina i l'Atlètic Terrassa en la femenina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
18: L'Atlètic Terrassa es queda a les portes d'aconseguir un títol de Lliga. L'equip de Sílvia Bonastre, tot i completar una gran final, es va veure superat per un Club de Campo que, tot i no fer un bon partit a les semifinals, va ser capaç de vèncer el conjunt agarenc. Recordem que començava amb un gol de Bea Pérez que donava el primer gol al conjunt agarenc. Novament, Begoña García batia a Clara Pérez al minut 18. 6 minuts després arribava el 2-0, que complicava les coses per l'equip de Sílvia Bonastre. Tot i així, les aturades de Clara Pérez deixaven encara l'Atlètic Terrassa dins del partit. Maria López marcava el 3-0 des del penal córner. El temps de descans arribava amb aquest 3-0. Va retallar distàncies al conjunt agrenc al tram final amb un gol de Marsola. I és que novament Maria López va marcar el 4-0, que seria definitiu. El Club de Campo suma el doblet. L'Atlètic Terrassa ha tornat a repetir en una gran final.
13: Esports.
0: Gràcies, Miqui. En futbol sala, avui el Barça pot segellar la classificació per a les semifinals del playoff pel títol de Lliga, la primera masculina. Els blaugranes visiten aquest vespre la pista del Valdepeñas i si guanya ja seran equip de semis. Avui a les 9, aquest Valdepeñas-Barça. Abans d'acabar amb waterpolo ja tenim campió de Lliga, la divisió nord masculina. El Barceloneta va ser operada per la via ràpida al Sabadell. Els mariners es poden centrar ja en la Final Four de la Champions, que arriben 10 dies a Malta. En categoria femenina, en canvi, la final es decidirà demà, a la tercera definitiva, enfrontament entre Sant Andreu i Mataró, després que les maresmenques guanyessin ahir el segon duel. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
19: El desenllaç de la divisió d'honor femenina d'aquesta temporada s'ajorna fins demà, després de la victòria de l'assolim Mataró sobre el Sant Andreu en un partit que ha demostrat un cop més perquè són dos dels quatre millors equips d'Europa. Les de Dani Ballart han saltat a l'aigua disposades a menjar-se el món. Tot i un gol inicial de Paula Camús, les mataronines han començat a rutllar d'una manera espectacular arran de dos gols de Sílvia Begno en l'últim partit de la jugadora italiana al complex Joan Serra.
20: Clar, hem començat molt, molt bé i jo crec que al final, quan el partit és important com avui, d'altres molt bé, perquè hem mantingut la concentració, la costància de voler anar a guanyare aquest partit, sobretot per anar a dimarts a Sant Andreu i jugar aquesta final.
19: La Solima ha aconseguit endosar-li un contundent parcial de 5-0 al seu rival, que ha condicionat el partit pràcticament fins l'últim període. El Sant Andreu ha aconseguit tallar l'hemorràgia i amb dos gols de Caral Anton i Alice Williams ha retallat l'avantatge de la Solim fins al 8-4, el resultat a la mitja part. En el tercer període, nova empenta de les locals que s'enfilaven fins al 12-7 amb gols de Kearns, Bertran i Claveria. Però quan semblava que el partit estava dat i beneït, el Sant Andreu ha endossat un parcial, en aquest cas de 0-4 a les mataronines, que les acostava només a un gol al marcador. Faltaven dos minuts per acabar, però la Solim ha sabut aguantar les escomeses del Sant Andreu. Un gol de Jewel Romer de penal ha acabat de sentenciar el partit i fixar el definitiu 14-11.
0: Gràcies, Oriol. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
2: Au,
3: mira que bé.
4: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
5: D'acord.
4: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
4: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
4: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
4: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
5: Vera.
4: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
6: Avancem junts. Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
7: Potser és massa aviat.

0: gust un paisatge. Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
1: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
2: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: si vols desconnectar i no haver-te d'agobiar, connecta amb Ràdio Vilasacra, on estaràs al dia i, a més, ben distret, amb tota l'alegria que ens permet el moment amb la nostra sintonia.
1: Tant de bo fóssim més lliures a l'hora de compartir les nostres fragilitats, per poder crear sense pors i en plena complicitat.
2: La llibertat de crear és el bé més preuat que tenim. Cal que no ens l'autocensurem davant de res ni de ningú.
3: M'agradaria sentir-me prou lliure com per posar el meu cor en un text i que altres persones hi puguin connectar.
4: Ens cal llibertat per respirar, per existir, però llibertat de la bona, no de la que creix sota les cadires dels polítics o en els murs dels convents. No, no, no, no, llibertat de debò, oxigen, gasolina.
5: A Ràdio Vilasacra, total llibertat creativa. O entens, i o notes.
6: La ràdio, quan tu vulguis.

0: Qui vol sentir? Sap a on i sap amb qui.
1: 100% Empordà.
2: Trucar.
3: Hauré trucat. No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran?
6: Hauran trucat?
2: Hauran trucat. Va.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, maco. No ens deixis, fill. Jo, escolta, també em vaig quedar ben enganxada. Una vegada també vaig posar la ràdio per casualitat i ja no em vaig poder desfer mai més. Perquè, escolta, et trobarien molt a faltar, eh? 4 o 5 anys ben bé. Ja no me'n vaig poder desfer més. Adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Han començat a funcionar les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Augmenta les sales de tractament i oferirà més serveis per reduir el nombre de pacients que s'han de derivar a Barcelona. Girona, Núria Peraire.
2: Les sales de tractament de quimioteràpia, d'immunoteràpia i on es fan també, per exemple, les proves diagnòstiques de biòpsies de moll de l'os, passen de ser 25 a 36. I entre els serveis nous que es podran oferir hi ha el tractament de pentamidina. Fins ara, per fer-lo, els pacients havien d'ingressar i ara podran fer-lo i tornar cap a casa. A més, estan acabant de dissenyar una unitat de dessensibilització per tal de tractar a Girona els pacients que generen una reacció als medicaments i no caldrà enviar-los a l'Hospital de Bellvitge. Ho explica l'adjunta a la direcció de cures de l'ICO Girona, Eulàlia Pujol.
3: Doncs ara estem treballant per muntar aquesta unitat aquí, conjuntament amb els al·lergòlegs de Santa Caterina. Per tant, ja no haurem d'enviar els pacients a dessensibilitzar al Bellvitge, sinó que els podrem desensibilitzar en el nostre hospital de dia.
2: Les noves instal·lacions, després d'uns 2 anys d'obres, permeten que l'hospital de dia estigui preparat per al futur fins que no es faci el nou hospital en el marc del nou campus de salut, que està previst a partir del 2030. Calia actualitzar-se perquè cada cop hi ha més pacients per les millores en la detecció i per la millora en l'esperança de vida, que fa que estiguin més temps en tractament.
3: Hem dissenyat un hospital de dia amb una estructura que ens permeti assumir tot el creixement, malauradament, tota la incidència del càncer, fins a poder-nos traslladar al nou campus.
2: El nou hospital de dia té 500 metres quadrats en 2 plantes.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Comparteix la música en família.

0: 4 al 14 de juny, ruta del tast a surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Gaudiu de la música amb accent obert.
2: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: català està ple d'anglicismes, però algunes tenen una traducció literal. Això sí, algunes semblen una mica randoms. Que una cosa és random, què significa?
1: Random de... De algo random. En plan, és com...
2: Aleatòria.
0: Ajà, perfecte. I si et dic ghosting?
1: Això és en anglès.
0: Ghosting, clar, és en anglès. De què ve de ghost?
1: De ghost... Uai, és que jo l'anglès... Uf! Això no és allà en plan d'estar sexual?
3: A veure, em surt sudar, però sudar no està ben dit en català.
4: És algú de les xarxes, no sé, però no...
0: Sí,
4: no,
0: també.
4: Com evitar algú, no?
0: D'acord.
4: Fer-li així una mica el buit.
0: Fer el buit, exacte, molt bé. I gaslighting?
4: Ui, és que jo no tinc ni idea, eh? Jo soc d'una altra generació. A veure, gaslighting, no en tinc ni idea.
0: Gaslight.
1: Buah, estic cagant, eh?
4: Ui, ara m'has fotut.
3: Manipular?
0: Fer llum de gas.
1: Ah, vale. Sí.
2: Fer llum de gas?
0: Fer llum de gas.
2: I què vol dir això, fer llum de gas?
0: És qüestionar a la realitat de l'altra persona.
2: Caram.
4: Com a sala d'ús de gas, però... No, no, no, jo tampoc, eh?
0: I crash?
3: Ui.
2: Un crash? Un ensurt?
3: No.
4: Un daltabaix?
3: Oh, com seria?
1: Ah, crash és en plan l'amor impossible.
0: L'amor platònic. I qui és ara el vostre crash o la vostra crash?
3: No en tinc.
0: No en tens.
3: Sí, claro, yo me lo creo.
0: Imagineu-vos que el vostre amor platònic us fa llum de gas i després el buit. Oh, my God.
5: Ràdio Vila-sacra.
0: No busca la fama.
6: L'opció dels que en saben.
7: Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà, obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera, que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal i amb la seva nova cançó, Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquest estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó, Mai les ales.

Així hem començat amb aquesta cançó nova de Ivette Nadal, des del Vallès Oriental, la cantautora i poeta, ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el seu nou tema, Mai les ales. Seguim, per tant, i ara sí, obrim fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal, un documental que es diu Kylie, i trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.

És una de les cançons noves de Kylie Minogue, la cantant i compositora australiana, i un dels temes que pertanyen a la sèrie de televisió sobre la seva vida musical, artística i personal que s'acaba d'estrenar. Light Up és la nova de Kylie Minogue. I tornem a Catalunya, ara mateix amb el granollerí Joan Liaño i la seva nova cançó. Ell va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022. Ara ens porta aquest Kiss Carrie.

0: Cari.
1: Kiss Cari, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes precisament i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó, From Down Here.

es diu Lola Young. Ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Barrels Garrotxines. L'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On Aniràs, la nova de Tura Sala.

m'aniràs. Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second Chance.

La banda danesa Lucas Graham, una altra interessant novetat de la setmana, és el Second Change, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, ara mateix amb la unió musical de Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, L'ai al cor.

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magali Sare, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Ends of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Beth. Aquesta és Jo sóc com tu, nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Beth. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa The Script. Es diu Man in the Arena.

Man in the Arena. Aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona, una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Rubbles, la seva cançó que forma part del seu disc Olympus, es diu Nose Dive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes trenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltó. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

eres tu. Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltó. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquestes estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó que forma part de la seva EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Bona nit.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

A la nostra cita amb la terra dels pagesos de ciutat. Us saludem des de l'hort més gran de la ràdio, disposats a compartir el fruit d'una collita que cada dia creix més gràcies a les preguntes, curiositats i consells que ens feu arribar a través de pagesosdeciutat@gmail.com o dels perfils que tenim a les xarxes socials. Com cada setmana, tenim per endavant una hora de programa en què coneixerem iniciatives interessants, consultarem experts i cultivarem el nostre coneixement envers el cultiu d'hortalisses amb balcons, terrats i petites parcel·les. Ens ajudaran el Xavi Nusos i el Diego Fernández al control tècnic i l'Esther Casanovas, a qui saludarem després del sumari.

0: Aquesta setmana ens protegirem nosaltres de l'or i John Marín demostrarà que no hi ha mala herba. Alba Ortiz explicarà la seva experiència cultivant l'alcohol de casa i jugarem a ser pagesos amb els nens de l'escola Bressol al Rial. I omplint la farmàcia de plantes naturals, acabarem a la cuina, sabent què fer amb els tomàquets verds.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Esther Casanovas, benvinguda.
3: Hola, Carles.
2: Avui, més que fixar-nos en què podem fer per les plantes, veurem què poden fer elles per nosaltres. De moment, comencem fullejant un llibre amb el que ens descobreixen que darrere de les mal anomenades males herbes hi ha un univers de recursos culinaris, remeiers i medicinals. Els secrets d'aquest món silvestre els coneix John Marín, autor del llibre No hi ha mala herba.
4: No hi ha mala herba. Sempre dic que no és un catàleg de plantes, tot i que hi ha 20-25 fitxes de plantes per tal de reconèixer-les en el nostre territori, que tampoc és un llibre de natura, tot i que es parla d'ecosistemes, de la relació amb l'entorn, que no és una novel·la, tot i que hi ha personatges, no?, que t'expliquen una mica la seva història i la seva relació amb les plantes, i que tampoc és un llibre de cuina, tot i que hi apareixen receptes i usos culinaris de totes aquelles plantes que creixen de manera silvestre, de manera espontània a la nostra ciutat, no? Intentar reivindicar la natura que tenim a prop, no? No cal anar-se molt lluny per tal de trobar natura, i després per reivindicar allò que nosaltres anomenem males herbes, perquè no són males herbes, són herbes que potser no volem, però que tenen els seus usos ecològics i tenen els seus també usos medicinals i usos culinaris. Per tant, el que hem fet ha estat, doncs, treballar a partir de les 15-20 males herbes més famoses i intentar treure tot el suc possible, no? Hi ha molta bibliografia sobre aquest tipus de plantes a nivell científic i en gran part la informació s'ha extret d'aquest recurs, no? Però també hem parlat molt amb molta gent que té molt de coneixement sobre plantes. Hi ha una entrevista a la Dolors, que és renallera i que ens ha donat històries al voltant de les plantes i també usos, no?, d'aquestes plantes. Existeix una ciència que es diu etnobotànica que es dedica precisament a això, a recuperar usos i funcions d'aquestes plantes oblidades. Tenen molt de potencial, per exemple, poden competir amb els típics enciams que nosaltres plantem en el nostre hortet. La verdolaga, per exemple, és excel·lent per amanida i ningú la coneix, i qui la coneix, doncs, la considera una herba que fa malbé la collita, no? I és al contrari, la podem aprofitar perfectament. Normalment, vaja, aquestes plantes, doncs, són indicadores de que els sòls estan nitrogenats, que és un, bueno, és un dels elements necessaris pels horts, no? Hi ha plantes, doncs, això, que també, per exemple, si ens creix lli en els nostres horts, doncs significa que són pobres en fosfats. Llavors, això és un indicador, i sabem que hauríem d'afegir-hi fosfats per tal de que les plantes del nostre hortet, doncs, creixin de manera saludable. En altres, doncs, que també ens indiquen la menta, que també és una planta d'aquestes espontània que creix a tot arreu, ens indica que hi ha un excés d'aigua en el nostre hort, no? Llavors són indicadors que ens ajuden una mica a controlar la nostra parcel·la. Clar, nosaltres, has de pensar que jo sóc biòleg, però em dedico des de fa molts anys a temes de creativitat i disseny, i llavors he volgut també fer un capítol, bueno, que parli una miqueta d'això, de com creativitat pot ajudar a fomentar i donar a conèixer aquestes plantes. Això penso que és interessant. És un llibre per tothom. És un llibre, sempre ho dic, és un llibre per la meva mare, perquè, bueno, per gent que fins això, que segurament tingui aquest coneixement sobre aquestes plantes amagat, oblidat, i volem la gent que escrigui, que llegeixi aquest llibre, doncs, recuperi aquest coneixement, no?, i el comparteixi. De fet, això passa molt sovint quan hem fet presentacions del llibre, doncs, que la gent, el públic, doncs, comença espontània a parlar de: oh, jo fa 10 o 15 anys això, anava a collir herbes o menjava uns certs tipus d'herbes que apareixen al llibre, doncs, que fins ara, doncs, estan una miqueta oblidades.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: A partir d'aquí és bo preguntar-se què pot fer la natura, i més concretament les plantes de l'hort, per millorar la nostra salut. Qüestió que traslladem a l'Astrid van Hinkel, llicenciada en farmàcia i màster en biologia. Senyora van Hinkel, benvinguda a Pagesos de Ciutat.
5: Hola, què tal?
2: Què pot fer la natura, què poden fer les plantes de l'hort per a la nostra salut i per a nosaltres?
3: Bé, la veritat és que les plantes i els vegetals en concret fan meravelles pel ser humà. En realitat ens ajuden moltíssim, no? Primer perquè sintetitzen l'oxigen amb el qual nosaltres respirem. I la veritat és que la seva existència és fonamental i està àmpliament lligada a la del ser humà, no? I la dels animals. Elles, en realitat, com que no poden moure's, han fet una evolució interessantíssima en la fabricació dels seus propis aliments i que gràcies a aquesta fabricació dels seus aliments, després sintetitzen en quantitats molt petites una sèrie d'ingredients que són de gran utilitat per al ser humà, doncs ens ajuden per a guarir-nos, no? I a part aquestes plantes doncs ens serveixen també per alimentar-nos, de manera que és importantíssima, no? En aquests moments es considera que estudis de la OMS menciona 52.000 espècies útils i medicinals que formarien part de la medicina tradicional de tots els països del món. El que passa és que d'aquestes 52.000 espècies, unes 2.000 són les que es mouen a través dels mercats exportant i important, o sigui que utilitzant-se a nivell mundial. De manera que de 52.000 a 2.000 n'hi ha tota una colla d'espècies que ens perdem, no? I que en realitat antigament s'havien utilitzat molt a nivell local, però que havien arribat a un desús. Ara hi ha una motivació molt important per recuperar-los. Hi ha un món professional de la salut que està interessat de nou en aquestes aplicacions medicinals. Hi ha una sèrie de persones que oscil·len d'edats de 20 o 25 anys fins a 35-40 que tenen moltes ganes de conèixer tot el que realment s'ha arribat a perdre, que és molt, perquè en aquests moments es considera que hi ha un 80% dels coneixements de les seves utilitats, de les utilitats dels vegetals, que es considera que s'han perdut, no? I doncs en aquest moment penso que és importantíssim tornar a poder tancar un cercle que era el de la transmissió del coneixement, no? Perquè hi ha un fet molt important en molts dels estudis etnobotànics, no? Dels usos de la flora silvestre, i és que hi ha una sèrie de persones que coneixen els usos, però que el seu coneixement no fan el següent pas o la següent etapa, que seria preparar. I penso que aquest és un punt fonamental. És a dir, que si hi ha algú que sap i ja no prepara i per tant no utilitza, això és un punt dramàtic.
2: D'aquestes 52.000 varietats, entenc que totes han estat domesticades i que, per tant, totes es podrien reintroduir, per exemple, en un hort urbà.
3: No. Aquí estaríem parlant de 52.000 espècies, la majoria silvestres. El que passa és que aquestes espècies silvestres, algunes d'elles, gràcies a la seva importància a nivell d'aquest mercat mundial, que serien unes 2.000, potser aquestes 2.000 sí que haurien estat algunes domesticades o seria més o menys fàcil introduir en un hort urbà. L'únic és que d'aquestes 2.000 potser estaríem parlant de no sé, tres quartes parts, poder, que vindrien de països, d'altres països del món. Per exemple, la càscara sagrada de Nord-Amèrica, el té o l'anís estrellat de la Xina o de la Índia, el guaranà de Sud-amèrica, no? I Brasil sobretot, el mate d'Argentina, doncs a la uña de gato de Perú, i així ens aniríem afegint tota una sèrie de plantes que es mouen en grans quantitats en el mercat d'exportació i importació, però moltes són originàries i el seu, diríem, lloc de creixement òptim no seria aquí.
5: El coneixement popular fa molta referència a les herbes a les que anomenem remeieres, medicinals o aromàtiques, però ja que parlem d'horts en aquest programa, ens podria descobrir algunes utilitats del tomàquet, per exemple, més enllà de menjar-lo, volem dir?
3: La veritat és que és molt curiós, perquè quan entres a fer una mica de recull sobre aquestes hortalisses o aquestes fruites o verdures que podríem tenir a l'hort, moltes d'elles basen la seva activitat gràcies, doncs, per exemple, al seu contingut en vitamines, sobretot, per exemple, la B i la E, gràcies, a, per exemple, als flavonoids i tots els compostos que donen propietats antioxidants en els preparats a base de plantes. Després, gràcies, per exemple, a el que se'n diuen alfa hidroxiàcids, que són àcids que contenen moltes de les plantes i que donen propietats regeneradores, no, per exemple, de la pell, o perquè, per exemple, l'àcid màlic, doncs, el té la pera i la poma, o el tartàric que està en el raïm, o l'àcid cítric que està als cítrics i la pinya. I després, per exemple, tots els compostos greixosos que tenen algunes dels vegetals i sobretot les llavors dels vegetals i llegums i cereals, doncs, que puguin estar en el nostre hort, el que li donen són propietats hidratants, no? I protectores de la pell. I, per exemple, el tomata, no?, que és el Lycopersicum esculentum, gràcies, doncs, a alguns d'aquests compostos que hem mencionat ara, té unes propietats diverses, no? Una propietat, per exemple, seria una propietat refrescant per la pell. També tenen propietats astringents, que vol dir que ajuden a ressecar i, per tant, ens ajudarien per algunes propietats de ressecar de pells greixoses. És un bon equilibrant de la pell i també seria un bon antioxidant. Però no només, per exemple, la tomata tindria un efecte, no?, en propietats cosmètiques, no?, i aquí em referiré sobretot a propietats cosmètiques, sinó que, per exemple, la carbassa seria un bon antiinflamatori o un bon regulador del greix. L'espàrrec seria un bon remineralitzant. El pepino, no?, el cogombre, que s'utilitza molt en mascaretes i que un es pot preguntar si realment fa alguna acció o no, doncs el cogombre seria un bon suavitzant, seria un bon refrescant. Per això et recomanen fer mascaretes de cogombre, doncs, abans de, per exemple, sortir de festa, o i també seria un bon hidratant de la pell. O, per exemple, la pastanaga seria un bon suavitzant, seria un bon prolongador del bronzejat i seria un bon tònic, no? Però no només les hortalisses o les verdures fan un efecte important, sinó que ho farien també algunes de les fruites que puguem tenir a l'hort, com per exemple l'albercoc, que també seria un bon regenerador de les cèl·lules de la pell i aniria bé com antiarrugues. O, per exemple, les maduixes, que seria un bon netejador de les pells greixoses, i les maduixes, juntament amb els pètals de les flors de la rosa, com per exemple tenim ara, doncs seria un bon netejador, un bon tònic, o per fer una mascareta, doncs, de per pells greixoses. Doncs les pomes i les peres també són grans reafirmants i hidratants, i els plàtans i l'àpid, per exemple, serien bons nutritius. I aquí en deixo unes quantes. Podríem afegir també l'all i la ceba per les seves propietats, doncs, desinfectants, depuratives, fins i tot diurètiques, o com, per exemple, les patates crues en rodanxes van bé per les cremades, o com les aubergines anirien bé per baixar una mica el colesterol, o per exemple, juntament amb una mica de sal, es posarien en rodanxes per damunt de les berrugues. O com, per exemple, la col és un gran antiinflamatori. S'havia utilitzat moltíssim tradicionalment quan et feies mal, doncs, per baixar una inflamació o un cop, i després és ideal en aquests genolls o en aquestes articulacions que acumulen molt aigua, molt líquid, perquè aplicada la col directament i embolicada amb una roba ajuda a reduir aquest líquid de les articulacions. Tindríem altres plantes que igual tenim a l'hort perquè milloren la biodiversitat i el control de plagues, com podrien ser l'aloe o la calèndula o l'hipèric, no?, que ens anirien molt bé com a suavitzants, cicatritzants, antiinflamatòries, o, per exemple, aplicades directament al gel de l'aloe o la calèndula macerada amb un oli d'ametlles, aniria bé, doncs, per exemple, per picades de mosquits, les picades d'ortigues o, per exemple, les cremades del sol.
2: Em sap greu per l'enciam, perquè pràcticament és l'únic que no ha mencionat. això em porta a preguntar si és que totes les hortalisses, absolutament totes, tenen beneficis per la salut.
3: I totes, no? Primera, perquè via interna tenen propietats alimentícies i perquè contenen en dosis petites aquests antioxidants que jo comentava, aquests compostos fenòlics, doncs aquests triglicèrids i aquests àcids làctics, etc., i les vitamines i els sucres o les proteïnes, gràcies a que fan un efecte tan extern com intern. Però fins i tot l'enciam té propietats. Tindria propietats suavitzants, tindria també propietats antiinflamatòries, i fins i tot les fulles de l'enciam, juntament amb altres fulles, s'utilitzarien a vegades per problemes com despigmentants, que amb aquests problemes a vegades de pigmentació de la pell ens ajudarien a regular aquests problemes de despigmentació. Però fins i tot, per exemple, podríem afegir altres plantes, com serien les espècies i condiments, i com la guindilla, no? O tindria un efecte en el gèssic local, perquè provoca escalfor i va molt bé en dolors musculars, macerat al 5% amb un oli i fent fregues 2 o 3 cops al dia, mai fer fregues quan hi ha ferides, i fins i tot, per exemple, la mostassa faria un efecte similar, disminuiria la inflamació, incrementaria l'escalfor i ajudaria, doncs, amb dolors reumàtics mitjançant aquestes fregues.
2: La manera de produir influeix d'alguna manera en aquestes capacitats? És a dir, si ho fem ecològic o si ho fem químic?
3: Sembla que sí, no? De que hi haurien alguns estudis que demostrarien de que el fet de que s'utilitzi de forma ecològica obtindrien preparats amb més qualitat, no? I també amb variacions de principis actius. Sí que és veritat que aquests principis actius secundaris, no? que venen d'un metabolisme secundari i que produeix les plantes degut a una sèrie de condicions, no? Com per exemple el fet de que tingui més o menys aigua, no? I que tingui un estrès hídric determinat, el fet de que tingui una sèrie d'insectes o herbívors al seu voltant pels quals s'hagi de defensar, o que, per exemple, tingui una sèrie de condicions climàtiques o ambientals al seu voltant i que, per tant, tingui més o menys vent o més o menys aigua, o que hi hagi una diferència de temperatures elevades entre, per exemple, el dia i la nit, o que, per exemple, tingui una sèrie de patògens o de bactèries o de nematodes en el terra que també doncs afectaran en el creixement i a la salut d'aquesta planta, doncs sembla que estaria íntimament relacionat en que en totes aquestes condicions medioambientals i tota aquesta situació que l'envolta afecti directament en aquesta producció de principis actius que ella elabora en quantitats petitíssimes d'un 0,1% a 1% i que estarien molt relacionades amb aquest medi ambient, no? Amb aquest ambient que l'envolta i que, per tant, depenent d'unes condicions o d'unes altres, es produirien de forma diferent tant quantitativament com qualitativament.
2: De tot això que ens ha explicat, què ha sobreviscut al pas del temps? És a dir, actualment, què s'ha perdut de les varietats que ens deia a l'inici i què s'ha fet per recuperar?
3: Un dels camins principals per no perdre-ho penso que és el fet d'informar-se, no? I de realment seguir aquesta roda que et comentava, no? Una és entrar dintre del coneixement. I entrar dintre del coneixement vol dir entrar dintre de fer cursos, evidentment interessar-se, tenir amics que facin activitats d'aquesta mena o familiars i intentar socialitzar-les, no? Fer activitats conjuntament, fer no sé, fires, mercats. Després intentar aquestes plantes que ens envolten, ja sigui les de l'hort com les silvestres, poder-les anomenar per un nom, conèixer el seu nom, i per tant fer sortides de reconeixement de flora per poder saber com es diuen, i en el moment en què que se les anomena entren dintre d'un context de valoració i de donar-los importància. Després intentar entrar dintre d'un cultiu d'aquestes espècies, o si no, conèixer-les molt bé per poder-les recuperar i per poder-les recol·lectar amb qualitat, és a dir, amb d'espècies que estiguin en unes condicions de qualitat, és a dir, que no estiguin al marge d'un camí, que estiguin ruixat, etc., o que estiguin malaltes, i recol·lectar-les amb seny i sense rauxa, no? És a dir, recol·lectar-les de forma sostenible. Després, amb aquestes espècies que s'han recol·lectat, que s'han cultivat, entrar dintre d'una sèrie de preparacions casolanes, senzilles, no? Com podrien ser infusions, decoccions, maceracions amb oli o maceracions amb alcohol, per fer preparats de via tòpica o preparats o olis condimentaris que farem servir per una amanida, o tintures, és a dir, macerats amb alcohol, que poden ser en forma de licors o elixirs o ratafies, no? I prendre'ls via oral, doncs senzillament pel plaer de prendre'ls o perquè són medicinals, o fer un macerat amb alcohol, per exemple, amb romaní, fulles de romaní o flors d'àrnica, doncs per dolors articulars, i que consisteix, doncs, macerar aquestes fulles o aquestes flors amb un 10 o un 20% durant unes 3 setmanes, colar, envasar amb ampolles petites, etiquetar i utilitzar, no? I doncs entrar en aquest tipus de preparats, o utilitzant o fer preparats tipus pastes, no? Que serien doncs una pols, un greix o una argila, doncs amb una infusió o un oli, i això utilitzar-ho doncs com en forma d'una mascareta per la cara o d'un emplastre, no? Per alguna utilitat determinada medicinal. Fer un tipus de preparacions doncs molt senzilles, i aquestes preparacions doncs utilitzar-les, no? No només coneixo i em quedo amb això, sinó començo a poc a poc, no? Amb un any amb unes i uns altres anys amb unes altres, és a dir, poc a poc a fer preparats, i aquests preparats utilitzar-los, i gràcies a que fas, prepares, doncs igual convides a gent a casa i fas aquest tipus de preparats, o regales aquests preparats doncs per un aniversari o doncs per als Reis, o fas aquests preparats conjuntament amb la família o amb amics, i intentes doncs transmetre aquest coneixement, no?
5: Abans ens parlava de la mostassa, i pel que hem llegit, aquesta serà una de les protagonistes del proper Mercat de les Espècies que se celebrarà a Argençola. Ens pot explicar què trobarem en aquest mercat?
3: Com a coses centrals d'aquest mercat és una jornada tècnica que es realitza cada any, parlant de diferents temes, i sobretot relacionats amb les espècies i les herbes o les flors silvestres, que es poden fer servir sobretot de diferents maneres, i sobretot doncs aquesta botànica utilitzada a la cuina. Després es fa el que és pròpiament el mercat, que sempre el que hi ha són xerrades, tallers. Sempre s'intenta fer temàtics, i doncs el 2014 el tema és la mostassa, i es fan doncs tallers sobre com preparar, per exemple, la mostassa. Es fa una sortida de reconeixement de flora, es fa una xerrada sobre les herbes, i doncs en aquest cas també seria de la mostassa, I després es fa alguna molt important que creiem per passar un missatge sobre les sals i les sals aromatitzades, que és un concurs de sals aromatitzades. No només per la importància de les sals aromatitzades a la cuina, no?, gràcies als aromes que aporta, sinó que gràcies a una sal aromatitzada es pot reduir el contingut de sal amb una dieta i, per tant, és molt favorable per la gent que té problemes d'hipertensió. Qui vulgui realment conèixer el que es fa amb el mercat de les espècies podria consultar a la web o el blog de Fitomón, però també al comitè organitzador, que és una associació d'Argençola que es diu El Trill, i que podeu trobar moltíssima informació en eltrill.org.
2: Senyora Van Hinkel, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels pagesos de ciutat i fins la propera.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
2: Seguim ampliant la comunitat d'hortolans coneixent el cas de l'Alba Ortiz, una farmacèutica de 27 anys que fa uns mesos va decidir-se a canviar les plantes ornamentals del balcó per verdures com ara els tomàquets.
6: Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides.
7: Sempre m'havia agradat molt això de les plantes i de les llavors i de fer créixer i això. Vaig anar al mercat i vaig trobar que venien planter i tal, i vaig decidir, doncs, comprar tres tomàqueres. I bueno, van créixer, però tomàquets, doncs, gairebé van sortir tres i poca cosa van poder menjar. Em vaig independitzar i ara tinc terrassa pròpia i vaig decidir, doncs, que ho faria, però en sèrio. Clar, jo havia plantat sempre flors i les flors, doncs, tenen unes necessitats, i jo, sense saber gaire cosa de les tomaqueres, l'únic que sabia és que les havia d'anar a ficar una canya per entuturar-les i que les havia d'anar podant perquè creixessin amunt, que no creixessin a l'ample, perquè si no, no farien tomàquet. I al plantar-les, doncs, bueno, van anar creixent, sí, però no van fer.

0: Tot amb l'ador, fins que no te n'adones, no és ecològic o no és orgànic o diguem-ho com vulguem. I després pues, que et diuen una freqüència i una quantitat no està preparat per un hort urbà, està preparat o per un hort de terra o per les flors. M'he passat a tenir altres coses i abans de plantar-ho pues, sempre tinc en compte on ho haig de plantar i amb què, o sigui, amb què ho haig d'adobar abans de començar. Això és molt important, que, bueno, trobo que per mi ha sigut molt important mirar abans de començar. I tinc dues plantes de carbassó, tomaqueres, tres pebroteres, algunes cebes, no les tinc comptades, de veritat, quatre enciams. Tinc dues torretes preparades, però ahir vull posar mongeta tendra, que això és un experiment, aviam què surt. Vaig seguir els consells que vaig trobar en diferents llocs i vaig comprar la fibra de coco i l'humus, i vaig fer la barreja i això, i ara pues, només hi haig de... Em vaig quedar sense una part, llavors vaig haver d'esperar. I ara les tinc ja preparades, ja he fet la barreja i tot això, així, bueno, 60-40, de fibra de coco i d'humus, i tinc les llavors preparades per posar-les, aviam si surt alguna cosa. La veritat és que tot això va començar com un experiment. El primer any amb tomaqueres, vaig veure que no sortia bé, vaig mirar per què no sortia bé, i la veritat és que sí, sempre m'ha agradat, des de molt petita, fer coses estranyes, i aviam què surt. I moltes vegades soc donada a agafar i verdures que m'he menjat o de coses que he trobat o de llavors que m'han donat, aviam què surt d'aquí. De moment he anat comprant planter i aquest any aviam si em puc iniciar el planter, perquè cada vegada que ho he provat sí, surten, sí, d'això, però després a l'hora de la veritat de que creixin no surt bé. I llavors, bueno, encara haig de veure com, per què. La veritat és que tant el planter com el compost és una cosa que tinc pendent. Això del compost, cada vegada que estic a la cuina, que també m'agrada bastant, penso, ostres, això em serviria. Suposo que l'hauria de fer fet a casa, perquè les composteres aquestes de l'humus dels cucs són una miqueta cares. Llavors, de moment, encara no m'ho puc permetre. Plagues n'he tingut unes quantes. De moment, aquest any, sembla que es van mantenir a ratlla. Pugó, sobretot la mosca blanca. Cada vegada que plou, l'endemà em trobo coses noves. Avui acaba de ploure, aviam què em trobo demà. Personalment, he intentat diverses coses, però encara no sembla que funcioni del tot. Fa poc vaig trobar això del sabó de potassa, que encara no ho he trobat, per allò del pugó, que s'ha de fer amb aigua i això, encara no m'ho sé massa bé, ho haig de mirar com es fa. Per alguns fongs, que en aquest cas els tinc amb uns rosers que tinc al costat, que no tinc amb cap planta o cap hortalissa, que feia servir una infusió de cua de cavall. La veritat és que et sorprèn molt que a vegades, sabent moltes coses que sabem, no sabem com és una mata de carbassó, com és un tomàquet, una tomaquera que quasi tothom la coneix, però hi ha moltes altres hortalisses que no es coneix d'on surt. Bueno, doncs el meu consell jo crec que seria experimentar. Si no experimentes, no tens aquesta... No tens l'opció de veure d'on surt aquesta... I de la prova-error jo crec que és el que m'ha ajudat més a mi.
1: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
2: L'experiència de l'Alba il·lustra un error habitual entre principiants i que destaca la importància del volum dels testos, o el seu equivalent en hort a terra, al marc de plantació. És molt important conèixer aquestes dades i recomanacions abans de començar a cultivar perquè afecta el creixement de totes i cada una de les hortalisses. Cal entendre-ho com la necessitat d'espai vital que hem de mirar de proporcionar a l'hora de distribuir les plantes a l'hort. No només han d'estar còmodes per créixer, sinó que han de trobar els nutrients sense problemes. En un hort amb contenidors, aquests consells tenen més importància, ja que les parets dels testos i jardineres, o bé el fet de que en el mateix lloc hi hagi una altra planta, limita el seu creixement. Això es tradueix en una collita molt minsa o en un creixement irregular. A més, hem d'afegir-hi el desconeixement general de com és cada una de les plantes que comencem a cultivar, quina alçada poden arribar a tenir, quina amplada té la planta adulta. No ens cansarem de repetir que per una sola tomaquera caldrà un test d'uns 20 litres. Penseu que un cubell de fregar té capacitat per uns 16, així que si el contenidor que useu és més petit, no us servirà. Si ja l'heu plantat, intenteu transplantar-la sense malmetre les arrels, ja que la planta podria morir si no en teniu cura. En el cas d'un hort a terra, calculem aquest espai amb el que es diu el marc de plantació. Són dues mides. La primera correspon a l'espai que cal deixar entre una mata i una altra en la mateixa renglera, i la segona a l'espai necessari entre rengles. Això ens permetrà passar entre les plantes per fer la collita amb comoditat i afavorir la ventilació necessària que evitarà l'aparició de més d'una plaga. Tornant a l'experiència de l'Alba, recomanem adoptar el sabó potàssic com a insecticida de capçalera contra la majoria de plagues que poden atacar l'hort. El seu efecte sobre el pogó, els cucs, la mosca blanca, els trips, els saltafulles i d'altres és el mateix. El resseca la closca, la carn o l'exoesquelet, com si fos un àcid, i acaben morint. Podeu comprar-lo ja preparat o llest per al seu ús, o bé elaborar-lo fàcilment a casa. Amb un sol litre en tindreu per molts dies, i fins i tot per a tota la temporada si el vostre hort és petit i no perd propietats un cop preparat. Recordeu que es tracta d'un insecticida de contacte. Això vol dir que només mata aquells insectes que són mullats amb el líquid. El residu que en pugui quedar a les plantes, un cop sec, no té cap efecte sobre aquell que s'hi pugui situar al damunt. És per això que cal ser constant en la seva aplicació i recordar que la millor hora per fer-ho és quan no hi ha una gran incidència solar, ja que així evitarem cremades a les fulles a causa de l'efecte lupa que originen les gotes d'aigua sobre elles. El sabó potàssic també s'utilitza barrejat amb d'altres preparats a base de plantes pel seu efecte mullant, com d'adhesiu. En aplicar un purí o de cocció permet que part dels preparats s'adhereixin millor a les fulles en lloc de regalimar ràpidament. El més important és seguir sempre la indicació de la recepta, ja que aquesta propietat adherent implica una dosi inferior a la que utilitzarem pel seu ús com a insecticida. Pel que fa a l'adob, el millor és utilitzar un d'orgànic que ens servirà de dues maneres. La primera serà per barrejar-lo amb el substrat dels testos o la terra de l'hort. És el que se'n diu un adobat de fons i permetrà nutrir la terra de cultiu i alimentar les plantes en els primers mesos de vida. En trobarem una àmplia oferta, tot i que el més habitual és utilitzar fems d'animal o compost que també aportaran esponjositat i textura. Durant la resta de temps que duri el cultiu i especialment en aquelles hortalisses que tenen un cicle més llarg, caldrà fer aportacions extra o de manteniment. Podem seguir utilitzant un adob orgànic com l'inicial o bé optar per diversos preparats, líquids o sòlids, que s'afegeixen de manera superficial sobre la terra o dissolts en l'aigua de rec. En aquest cas, també hi ha diverses opcions, moltes d'elles ecològiques. En el cas dels horts en contenidors, aquest adobat de manteniment és gairebé imprescindible, ja que gran part de l'aigua de rec o de la pluja acaba sortint pels forats del drenatge i amb ella s'endú gran part dels nutrients. Per tant, recordeu adobar amb regularitat, pot ser setmanalment o quinzenalment, a partir del segon o tercer mes d'haver iniciat els cultius. Acabem destacant l'esperit amb el que l'Alba treballa l'hort, aprenent de l'assaig-error i preguntant-se què és el que no ha fet bé per intentar solucionar-ho. L'hort és com aprendre a conduir o començar a cuinar. Se n'aprèn a base de pràctica.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
3: I podríem afegir que un cop ho fas, ja no ho oblides. Potser per això l'Escola Bressol al Rial de Sant Cebrià de Vallalta s'han decidit a posar en marxa un projecte d'hort escolar en el que pares i fills comparteixen les tasques de cultiu. Amb aquest projecte, tot i ser molt recent, han guanyat la segona edició del Premi Educació, Alimentació i Agricultura Ecològica.
4: Representa un reconeixement a la feina feta doncs, amb equip i amb il·lusió, no? I això el que fa és sempre com donar-te ganes de continuar treballant alhora que se t'obren oportunitats, no? Perquè, bueno, genera conèixer altres persones, altres projectes i bueno, obrir-te i sortir una mica del teu dia a dia, que estàs com molt tancat en la teva realitat, no? Bueno, el projecte de l'hort va iniciar-se, bueno, quan va haver-hi així el creixement d'escoles bressol que es van construir, doncs vam demanar que en el pati volíem que hi hagués una mica pues, això, de contacte amb la natura, que hi hagués verd, que hi hagués gespa, i amb això ens va venir la idea de l'hort. I llavors realment, quan va començar a cobrar sentit, va ser un canvi que va haver-hi de menjador, que fèiem com menjador més tradicional, va haver-hi tot un canvi del projecte alimentari amb un menjador ecològic, i a partir d'aquí vam trobar més sentit en l'hort perquè quedava vinculat al, bueno, això, al projecte alimentari de l'escola. I aquí va ser quan vam començar, doncs, potser posant-nos-hi més en sèrio. Aquí la dificultat que ens trobàvem és que amb nens tan petits fer un projecte com l'hort és difícil trobar quin paper ells tenen a l'hora de poder participar.

0: Ells ens poden acompanyar, però no és el nostre objectiu que aprenguin això, sinó simplement que ho visquin, no? I que tinguin un contacte directe, doncs, amb els aliments que fan. Llavors sí que fem activitats, però és com que estan més des de la part contemplativa i exploratòria, saps? No tan implicats en la construcció de l'hort.
1: La característica que tiene que hemos decidido hacerlo que con una línea de cultivo ecológico, pequeña mezcla, decimos, entre lo que es el método del bacán profundo y la parada secretal del Gaspar Caballero. Dicimos, la característica de vuelta es que intentamos hacer un cosecha, así el cultivo, con el mínimo trabajo posible y haciendo, respetando lo que es la microvida, decimos, del suelo. Y en este caso, decimos, aprovechamos de una jardinera que ya había en la guardería, y fue como poderlo montar y para que después, decimos, el trabajo fuera luego un trabajo, decimos, semanal o cada 15 días, decimos, que permita esto. Ahora mismo tenemos tomates, pimientos, coliflores. Luego hay otras paradas con judías verdes, tenemos zanahorias, calabacín, la calabaza que se está preparando para luego, para el otoño, también cebollas. También lo que intentamos hacer es, a través de la rotación de cultivos y el utilizo de plantas que ayudan tanto a la vida del suelo que las otras hortalizas, sobre todo un trabajo de prevención para las plagas, y hasta ahora no hemos tenido. Los padres están muy involucrados porque son los primeros que lo llevan adelante, y al mismo tiempo se está haciendo una formación para el cultivo ecológico. Esto que sea tanto para un huerto que para macetas, es aprender los principios básicos. El trabajo se reparte cada 15 días y los niños, hicimos desde el principio, la idea fue que el huerto fuera accesible a los niños. O sea, que dentro del huerto hay pasillos para que los niños puedan entrar y vivirlos en primera persona. Yo creo que al día de hoy, montar un huerto, o sea, hacer cultivo ecológico, que esto sea tanto en una maceta, en una ventana, tanto si tenemos la suerte de tener un pequeño trozo de tierra donde hacerlo, es un cambio que se puede gestar a nivel personal y a nivel, decimos, social, porque te permite de poder vivir en primera persona ciclos y desarrollos y tanto de las plantas que de ti mismo respecto a la actitud que puede tener hacia el cultivo.
2: És l'hora dels pagesos de ciutat.
3: L'Àngel de l'Hort.
4: Avui parlarem de la pastanaga. La pastanaga és una umbel·lífera. La coneguem com Daucus carota. És una planta de l'antiga Mesopotàmia. Estem parlant de fa molt de temps, per tant, és un cultiu que cultivem des de l'antiguitat. La pastanaga és un cultiu bianual. El primer any fa la seva arrel, l'engruixa, i el segon any completa el seu cicle i fa producció de llavors. Després de fer la llavor, la planta mor. Produïm la pastanaga per obtenir la seva arrel, normalment de color taronja, però també n'hi ha de blanques, de morades, de grogues. De fet, el color taronja de la pastanaga és un color molt recent amb la nostra història de la pastanaga. De fet, és un color que es va buscar amb el nacionalisme holandès, perquè la casa d'Orange, que era la casa que reinava a Holanda, va voler que un cultiu dels més representatius que hi havia a les seves terres, com era la pastanaga, tingués el mateix color que la casa que regnava. Com a marc de plantació, hem de tenir en compte que cada planta ha de tenir com a mínim uns 8 centímetres entre una i l'altra. Per tant, l'aclarirem fins a arribar a aquest marc de plantació. Aclarir vol dir que arrencarem aquelles pastanagues, perquè el que deixarem serà les pastanagues que faran el cultiu definitiu. És un cultiu molt resistent a les temperatures baixes. És un cultiu que podrem cultivar gairebé durant tot l'any, però a l'estiu no aguanta temperatures superiors als 30. És molt exigent. Hem de tenir en compte que és un cultiu que es fa sota terra. Per tant, la terra ha de ser solta, sense materials grossos com pedres o gravilles. Necessita llum i és exigent en reg. Com a tasques de cultiu específiques, hem de tenir molta atenció a les males herbes, hem de fer escardes freqüents per eliminar les herbes. Com a cultiu fora de sol, és un cultiu molt fàcil de fer, però hem de tenir en compte que necessitem un espai profund de terra, com a mínim d'uns 20-25 centímetres. Com a plagues més importants, Hem de tenir en compte els insectes de sol, com la grostis o la griotes, i com a malalties, els mildius quan tinguem un excés de fulla i molt espeses. Una de les fisiopaties associades a les pastanagues són les rels bifurcades o deformades. És ben fàcil de trobar aquest problema quan

0: treballi amb pastanagues en cultius amb sòls que siguin molt pedregosos o molt aterronats.
1: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no entenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia@plantelia.com.
2: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: Moment de fer un cop d'ull a la collita digital. A l'edició digital del diari El Mundo hem llegit que l'empresa IDEFOREST ha aconseguit reproduir fongs que creixen de forma natural en fruiters, vinyes i cultius de cereal. Permeten que les diferents plantes creixin i resisteixin a determinades malalties, pel que inocular-los en parcel·les com adob pot ser una alternativa ecològica als adobs químics. Els fongs s'associen amb les arrels, el que permet absorbir aigua i nutrients. Podeu llegir la notícia sencera a la secció d'economia del diari El Mundo, però igualment us deixarem l'enllaç penjat als perfils del programa.
4: Cada vegada som més els pagesos de ciutat, i de tant en tant s'hi suma algun famós que ajuda a difondre aquesta pràctica. Si l'estiu passat era Shakira, aquest any és el periodista esportiu Juanma Castaño, que aquesta setmana compartia les imatges dels seus tomàquets, pebrots, maduixes i gerds al seu perfil de Twitter, afegint que són petites aficions com pot tenir.
3: A Veo Verde han publicat els resultats d'un projecte científic que estudia l'efecte de l'activitat humana als casquets polars. Al llarg de 35 dies, un vehicle va travessar el Pol Sud mentre realitzava un mostreig atmosfèric. Amb això s'ha demostrat l'existència de contaminants orgànics i pesticides allà on no hi ha activitat humana. Trobareu tota la informació a veoverde.com.
4: A Twitter, @orgullorural, compartien una imatge del gingebre donant dades curioses, com que el gingebre tarda de 8 a 10 mesos a créixer i en un segon condimentem un plat. És a dir, que tingueu paciència si algun dia us animeu a cultivar aquest tubercle al pati o al terrat de casa.
3: Avui destaquem el vídeo La vida en el suelo, guanyador del premi que atorga el Ministeri de Ciència i Tecnologia del Japó, on descobrireu els extraordinaris processos que afecten a la Terra i us permetrà veure-la d'una altra manera, ja que és un món ple de vida.
5: En Japón siempre se ha dicho que las lombrices desmenuzan y labran el suelo. Esto es una pila de composta producida por el hombre. Bajo estas condiciones ocurre algo similar a la descomposición de las hojas en el bosque. Para la descomposición de la materia orgánica se necesita de la ayuda de microorganismos y de pequeños insectos tales como estos diminutos ácaros. Estos microorganismos son observados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica dentro del preparado de composta. Este es un microorganismo filamentoso perteneciente a la familia de los hongos.
4: I acabem amb una notícia curiosa que fa referència a uns suposats ovnis que van caure en honor de la província xinesa de Heilongjiang. Els habitants de Mengchang van sentir un soroll molt fort i una bola de foc travessant el cel. El dia següent es va saber que podria ser una part d'un satèl·lit rus, però ningú no ha informat de si ha malmès part de la collita del pagès.
2: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
3: Aquesta història de ben segur que podria inspirar una pel·lícula amb la que arribem al moment d'entrar a la cuina per barrejar, precisament, el cinema i la gastronomia. Les receptes de la Maria Rodríguez, que inspirada en un film de John Avnet, ens proposa uns tomàquets verds fregits.
6: Quan van començar el tema dels blogs, el tema d'internet, jo ja mirava els blogs i vaig començar a participar en un blog comunitari que es deia Les recetes de Maripucci, crec. Però bueno, en allà pues, participaven molta gent i un dia vaig pensar, bueno, una amiga meva em va dir, oye, ¿por qué no abres tu propi blog? I jo pensava, aquí li ha d'interessar el que jo pugui posar en un blog, no? Però bueno, el vaig obrir perquè em vaig trencar una cama i com que no estava de baixa i tenia molt de temps per pensar, dic, bueno, pues ara obriré un blog. Trobarem receptes de tota mena. Receptes familiars de que jo he fet, que han fet la meva família, receptes que veig per internet, receptes internacionals, receptes catalanes, coses que, bueno, receptes que m'expliquen els meus amics, gent a la que compro, a vegades són alguns amics que m'ho diuen, a vegades és per internet, ara a Canal Cocina pues, m'inspiro molt perquè hi ha molts cuiners molt variats. També és una cosa de que dius, bueno, obres la, per exemple, els arrossos, obres la nevera i dius, què tinc? Pues faré un arròs amb això, perquè a casa meva ens agrada molt l'arròs. I a l'arròs li pots posar el que vulguis, saps? I de llibres, que tinc moltíssims llibres de cuina. Pocs plats ja que no hi hagi verdures, no? La última recepta que vaig penjar, bueno, avui ja ha saltat una altra, però l'anterior que tenia era els tomàquets verds fregits de la pel·lícula aquesta, perquè hi ha un cuiner americà que és de Nueva Orleans, que està ara sortint a Canal Cocina, va explicar la recepta i em va sobtar, tenia de tot el que es necessitava, tenia uns tomàquets preciosos de temporada, i a mi m'agrada molt cuinar amb verdura de temporada, i els vaig fer. Les receptes estan etiquetades, no? Per exemple, la de tomàquets verds fregits porta l'etiqueta de verdura i de salsa, perquè portava també una salsa, no? Aleshores, a vegades poso una introducció. No acostumo a posar molta cosa, però normalment poso una introducció. Aquesta de tomàquets verds fregits, el títol diu tomàquets verds fregits. Està en castellà, no? Perquè faig receptes en català i en castellà, eh? Con salsa remolat. La primera vez que oía hablar de esta salsa y he llegado a la conclusión de que los americanos le ponen a esta salsa todo lo que tienen de la nevera y por los cajones. ¡Qué de cosas! Nosotros somos más sencillitos en la elaboración de las salsas. Receta de Matthew Scott en Canal Cocina. Yo hacía tiempo que buscaba la forma de hacerlos y corren diferentes maneras por ahí. Pero esta creo que es, como decían en la película, el secreto de la vida, el secreto está en la salsa. Por cierto, qué bonita película. Aquesta setmana, des del blog Pan Tomàquet, us recomanem tomàquets verds fregits. Ingredients: 4 tomàquets verds mitjanets, 2 ous batuts, mitja tassa d'aigua, 150 grams de farina de blat, 150 grams de farina de blat de moro, però no maicena, sinó de la groga, de la de fer arepes, sal, pebre negre, cayena molguda, orégano, tomillo i oli d'oliva verge. I per la salsa, una tassa de maionesa, mitja llimona escorreguda, una rama d'api, mig gra d'all, julivert, una cullerada de mostassa antiga, 2 cullerades de ketchup, una cullerada de salsa Perrins, sal, pebre negre i unes gotetes de tabasco. Tot això que us he dit com a ingredients de la salsa, tot, al got de la batedora. I triturar-ho tot. Quan estigui homogeni, reserva a la nevera. Cortar els tomàquets en rodanxes no gaire fines, com d'un dit, i deixar-les reposar sobre paper absorbent. Preparar en un bol les farines, la de blat i la de blat de moro, i el reste d'ingredients de l'arrebossat. Aleshores, quan estigui tot barrejadet, en un altre plat, en un altre cuenco, els ous batuts amb l'aigua. Passar els tomàquets per la barreja de les farines, després per l'ou i després una altra vegada per les farines. Deixar que es corri sobre paper absorbent. Emplatar els tomàquets i napar-los amb la salsa reservada.
2: Cada dia som més pagesos de ciutat.
3: Si no us ha donat temps d'apuntar tots els passos i els ingredients, sabeu que podeu trobar més informació de la recepta al blog Pam Tomàquet. Per part nostra, només queda exprimir el programa d'avui amb un tema dedicat al rei de l'hort, amb el que marxem fins la setmana que ve, en què compartirem experiències, consells i preguntes que ens podeu fer arribar a través de les xarxes socials o a pagesosdeciutat@gmail.com. Rebeu la salutació del Xavi Nuses i de l'Ester Casanovas, a qui podeu seguir a picaronablog.cat o llegir a Pagesos de Ciutat. Ester, fins la setmana que ve.
4: Fins la setmana que ve.
3: Escoltem Le Chute Orquestra, cantant Les Tomates. Bona setmana.

0: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
1: Bona nit.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Del 4 al 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
4: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
5: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
6: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
5: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà en comptes d'escoltar-nos has d'imaginar-nos com un antic tresor.
6: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
7: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: És l'hora del pati.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions immediates. Madrid, Paula Brujats.
4: El líder del PP vol capgirar la situació i fomenta la possibilitat d'una altra moció de censura, aquest cop però només instrumental i per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo aprofita que Junts i el PNB també reclamen eleccions i a Telecinco els ha formalitzat la seva oferta, sumar-se a una moció per anar a eleccions immediatament.
5: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen són coherents, podemos buscar una solució.
4: Pressió, però no presenta una moció que ara per ara perdria. L'oferta no ha tingut de moment cap efecte. Junts i el PNB es neguen a fer-se la foto amb PP i Vox, ni tampoc volen obrir-los la porta de la Moncloa, i el PSOE s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes estan convençuts que l'onada d'investigacions contra ells no és casualitat, i la portaveu del partit, Montse Mínguez, culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
6: El amigo del narco promete ahora una regeneración, que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura.
7: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
8: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
9: És evident que existen altres mundos.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal, com estan? Després d'una primera part d'una selecció de temes propis de diferents grups d'havaneres, anem ara per la segona i última. Tornem a navegar en segell propi. Els hi recordo que les cançons escollides són d'autoria de components que formen o havien format part del grup, tant la lletra com la música. Seran formacions que estiguin en actiu i per ordre alfabètic. Comencem, si els sembla bé, aquesta segona i última part.
4: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
3: I ho farem amb els Pescadors del Francolí, que tenen un repertori que es compon d'havaneres tradicionals i pròpies, cançons de la terra amb peces instrumentals i divertides per a tots els públics. D'aquest repertori escoltarem aquesta en composició de dos dels seus integrants, en Tomàs Sanahuja i Àngel Santiago. Amic pescador.

primer tema que hem escoltat ha estat aquest Amic Pescador pels pescadors del Francolí. Continuem i els hi diré que són de Girona, no gaire coneguts, tota l'ombra de terra endins i les anxovetes. El grup vell de Galligans va néixer l'any 2011 de la mà d'un grup d'amics, cantaires de diferents corals i amants de les habaneres, que varen prendre la decisió de formar un grup per a cantar-les en festes populars. El 2016 varen publicar el seu primer CD, on hi trobem aquest tema escrit i musicat per dos dels seus components, en Sebastià Gironès i l'Àngel Santiago. Serveix també com a presentació a les cantades i que porta per títol La Colla.

Hem escoltat per al grup vell de Galligants aquest tema que porta per títol La Colla i que, com els he dit, al començament de les cantades el fan servir de presentació. Tot i que estan en un moment de parada, no sé si tècnica o què, però considero el grup Habana Vieja de Montblanc encara en actiu. I els hi proposo escoltar aquest tema de producció pròpia i que dona títol al seu primer treball discogràfic. És una peça dedicada al drama humà dels refugiats i que porta per títol La barca del Lamín.

hem escoltat a la barca de Lamin, el tema que dona títol al seu primer treball discogràfic, d'aquest que no el varen treure físicament, sinó que el varen portar ja directament a les plataformes musicals. Continuem amb La Petita Habana, que es va formar l'any 2012 quan la Gina Spolet i en GP Costa deixen el grup a cau d'orella. Després de varis canvis a la formació, en GP continua al davant del conjunt i fent composicions com la que escoltarem a continuació amb un enregistrament en directe i que porta per títol Torna a Port.

tant de la petita Habana aquesta composició de l'acordionista en G.P. Costa, que porta per títol Torna a Port. Varen ser tot un revulsiu quan varen aparèixer, tancant tots els esquemes d'aquest gènere musical que coneixem fins al moment. Les veus femenines formaven part de les masculines. A temps ja hi va haver-hi un altre grup d'habaneres en femení, les algues, però de curta duració, i varen passar desapercebudes, al contrari de les anxovetes, ja consolidades i amb un variat repertori de cançons pròpies com aquesta de la Marta Pérez i que porta per títol El viatge.

escoltat El viatge, una composició pròpia per la integrant del grup com és la Marta Pérez. Pere Ferrer Daví ens va deixar massa aviat. Tenia poques però meravelloses composicions seves, com aquesta que va guanyar el primer premi de composicions de Veneres de Sant Pol de Mar, com encara no portava el nom de Josep Bastons. Durant anys, en Pere va ser l'acordionista del grup L'Espingari de Montcada i Reixac. I escoltarem aquesta preciosa habanera estimada.

habanera estimada de l'enyorat Pere Ferrer Daví amb el seu grup L'Espingari. Sempre tindré un gran reconeixement per en Pere Ferrer perquè de les cançons que treia, les cançons que composava, abans no els publicava, sempre me'ls deixava escoltar, i així també ho va fer-ho amb l'habanera estimada, abans inclús de portar-la en el concurs de Sant Pol de Mar. Per Llops de Mar hi han passat compositors com el mestre Salvador de Bau, en Llibori, i també el que durant temps va ser la segona veu i guitarra del grup, en Salvador Ballesteros, que va fer unes quantes composicions pels de Sant Feliu de Guíxols, com la que gaudirem a continuació, El nen i la sirena de Cadaqués.

cançó més de sirenes. Aquesta vegada no és de Begur, hi ha la famosa sirena de Begur, sinó que és la sirena de Cadaqués, amb una bonica història acompanyada per aquest nen, que és el que hem escoltat del grup Llops de Mar. Mar i Vent en varen fer 30 el 2025, un grup amb una àmplia trajectòria musical que ha actuat arreu de Catalunya i altres indrets. Els avala una àmplia discografia. Cal dir que per celebrar aquest últim aniversari varen publicar dos treballs discogràfics. Els hi proposo escoltar aquesta producció pròpia de tot el grup, Sols una havanera.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
1: Sols una manera, el tema que acabem d'escoltar del grup Mar i Vent, que ja van per al seu 31è aniversari, 31 temporades en actiu, i des d'aquí els desitgem que en puguin tenir moltes i moltes més. Continuaré dient-los que sempre m'han escoltat de dir que Menorca és la illa més avenerística de les Balears, i tenim cantants i cantantes solistes i grups com Maragassa, que es va fundar a Maó a l'any 2004. Un dels seus iniciadors va ser en Gerard Anglada, del que escoltarem la següent peça, Menorca, illa estimada.

per al grup menorquí Maragassa, aquesta Menorca illa estimada. Els he de dir que si hi han estat, i si no hi han estat, els hi recomano que hi vagin, perquè Menorca és una illa que s'acaba estimant. I de Menorca, al nord de Catalunya, amb Mariners del Canigó, el grup més representatiu d'aquest territori i que malauradament han fet poques actuacions al Principat. No tan sols ells, sinó les altres formacions d'aquests indrets. Marcel Pons, a part de que va ser el director musical, és autor de varis temes que porten els de Ceret en el seu repertori, com aquest Camí de Ronda.

Catalunya Nord, dels Mariners de Canigó, hem escoltat i els hem acompanyat amb aquest Camí de Ronda. Josep Bastons ha posat música a composicions de Narcís Oliver, Carles Casanovas, Tòfol Mus, entre d'altres. Ell em va dir una vegada que les lletres només pel banc. El vull incloure en aquest programa amb una peça anònima, és a dir, d'autor desconegut, que ell mateix hi va posar la música. Pot ser saltant la norma i en lletra petita escoltarem amb el seu grup Peix Fregit, Ullia.

música de per Josep Bastons i del tot desconegut, interpretada per els de Palafrugell, el peix fregit. Amb l'arribada dels pescadors de l'Escala, de Quim Mas, Albert Prat i fa poc Ernest Ollero, el grup ha generat una varietat de temes propis. El primer enregistrat en lletra i música d'un component del grup el trobem al disc Salió de Jamaica del 1988 i l'autoria va ser del contrabaixista del grup, en Josep Joli, un tema amb una història molt emocionant. Aquest tema és Enyorament.

Hem escoltat aquest enyorament de Josep Joli per als pescadors de l'Escala. En Joli va escriure aquest tema mentre s'estava recuperant d'un accident a la seva habitació, on només hi veia el sol per la finestra, entre d'altres coses, com és normal. En Carles Casanovas és més de lletres que de músiques, tot i que ha fet composicions amb autoria d'una banda i de l'altra. Varen ser les seves primeres composicions, no gaires, ja que es va dedicar a crear lletres i molt ben treballades i bones. Tot un referent dins aquest gènere musical. Els hi proposo una de no gaire coneguda, que és aquesta, El Mulato Genaro.

tot i que l'oració del pescador és la més coneguda tant de lletra i música d'en Carles, avui hem escoltat aquest El Mulato Genaro. El grup són de l'Havana i trobem composicions de Llorenç Fernández, en José Manuel Alaya, en José Lluís Blázquez i l'Oriol Roca, és a dir, tota la formació inicial del grup. He volgut escollir, com a cançó de segell propi, la que varen fer Olaya i Roca, i que dona títol a un dels seus treballs discogràfics editat el 2022, que porta per títol Les dones del mar.

0: fins aquí el nostre darrer viatge en segell propi. Hem continuat descobrint les històries i la música que neixen directament del cor dels grups amb la marca autèntica de qui els han escrit i somiat. Gràcies per tornar a acompanyar-nos en aquesta navegació per les veus més pròpies de l'Havanera. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. I us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com està, Ramon?
6: Molt bé.
5: Grande. I avui tenim plat únic.
6: Sí, avui plat únic i plat fondo.
5: A veure, què tenim? Què tenim?
6: Avui farem un mosaic de passatges, contes i frases en fondària amb el senyor Guillem Gallifa.
5: Uah, que grande. El tenim a l'estudi, ja. Guillem, benvingut.
7: Encantat d'estar aquí de nou, ja sóc un clàssic, no?
5: Ets
7: ja,
5: un clàssic,
7: un feligrès ja del programa.
5: Absolutament, un devot. En Guillem és escriptor, monologuista, comunicador... Recentment has publicat dues novel·les?
7: Tinc molt temps lliure, com pots comprovar.
5: Espectacular, perquè dos de cop, a la deriva... O en castellà, és en castellà, llengua castellana?
7: A la deriva és en castellà i estic en procés de traduir-lo al català.
5: Vale. I després, Senderos de Éxodo.
7: Íntegrament en castellà, perquè és un llenguatge amb el que em trobo més còmode escrivint.
5: I recentment també has guanyat un premi.
7: Un premi, bueno, un premi, escolta, això és la meva rampa ja...
5: Estàs on fire,
7: a Hollywood.
5: Sí. Estàs on fire. El primer premi literari de Sant Jordi de Vic.
7: Ah, efectivament, el primer concurs literari de narrativa, en aquest cas de relats.
5: Amb relats.
7: De la ciutat de Vic, sí.
5: Que grande. Doncs sigues benvingut. Avui tenim aquí una mena de popurri, com quan vens tu solen fer...
7: Mizcolanza, eh?
5: Mizcolanza. De passatges, veig que portes aquí diversos llibres. Com funciona això? Agafem un passatge d'un llibre, com es diu això? Ho anem alternant amb frases... Sembla bé?
7: Fem-ho així improvisat, espontani.
5: Ai, per una frase, per un passatge.
7: Fem per un passatge, va. Doncs mira, he portat aquí un llibre que és excepcional.
5: Com es diu el llibre?
7: Increïble. Es diu Ascesi, i és del senyor Nikos Kazantzakis,
5: okay,
7: que és conegut sobretot per Zorba el Griego.
5: Ah.
7: Que fins i tot, si no recordo malament, hi ha una pel·lícula.
5: Sí, una pel·lícula.
7: Que sí.
5: Pel·lícula boníssima.
7: Doncs aquest llibre és molt curt, mira, aquí té 100 pàgines justes, justíssimes, és molt curt, però és d'una inspiració, Sergi, jo no puc deixar de recomanar-lo. Increïble, jo me'l llegeixo com a mínim una vegada a l'any.
5: Llibre de capçalera.
7: Sí, llibre de capçalera, absolut, el peregrinatge de l'ànima des de la ignorància fins a la plenitud. Una mica té reminiscència, recorda una mica La nit fosca de l'ànima,
5: sí.
7: De Sant Joan de la Creu, però jo no sé si dir-te que fins i tot aquest el supera,
5: Uau.
7: I sé que són paraules majores,
5: pues sí.
7: Però la veritat és que és un llibre que recomano a tothom, a més és molt curtet, i a mi aquí en aquest cas sí que em va arribar en català, traducció de Montserrat Camps Gazet, i et sembla que agafem algun dels paràgrafs que vaig marcar perquè em van sorprendre, no?
5: El que et sembli.
7: Mira, aquí en trobem un que diu així, diu: estima el perill. Què és el més difícil? Doncs això és el que vull. Quin és el camí que cal prendre? La pujada més i més escarpada. També és el camí que prenc jo. Segueix-me.
5: Uau. Home, si et vols convertir en un bon escalador, no vagis a escalar, no sé, la Creu de Gurb.
7: No, clar.
5: No avançaràs gaire. No
7: avançaràs gaire. Però fins i tot és, a mi el que més em va cridar l'atenció és aquesta actitud. Perquè normalment fugim. Fugim de les pors, fugim de les dificultats. I aquesta fugida, que ens sembla que ens salvaguarda d'alguna cosa, és la que ens fa més miserables. Quan un pren la resolució, tingui èxit o fracàs, això és irrellevant, però quan un pren la resolució de dir això és el més difícil, això és el més desagradable, això és el més dur i això és el que em fa més por, porta'm per aquest camí. La sola decisió d'actitud, independentment, insisteixo, del resultat, és extremadament empoderadora.
5: Absolutament. No? Em recordo una mica l'esperit artúric, no? L'Artur que, en vez de... quan volia travessar un pont i es va trobar allò el cavaller negre, no?, que era l'Ancelot, i aquell no deixava passar ningú, i era un cavaller molt, molt potent, no? I el rei Artur, en vez d'anar a fer la volta 300 quilòmetres més enllà per creuar el riu, no, jo lluitaré amb tu, jo vull travessar a l'altra banda, no? És com si fos d'alguna manera el límit, que llavors el fet de transcendir-lo, desenvolupant al màxim els seus recursos, fa que allò que abans era un límit i un obstacle i un problema, ara sigui bagatge.
7: I una benedicció, també, no? Que moltes vegades no hi ha aquest tema de que jutgem les adversitats i sovint, no diré sempre, perquè potser no és sempre, però sovint, un cop travessades, es revelen com a benedicció, no?
5: Absolutament.
7: I aquí ja hi ha aquest paral·lelisme amb el que dèiem de la nit fosca de l'ànima, de Sant Joan de la Creu, que en un moment determinat, en el peregrinatge de l'ànima, a la pròpia obra de Sant Joan, diu que fue atravesado por un penetrante rayo de oscuridad. I que este rayo de oscuridad dejó el alma en un estado de desesperació i impotència. Quan al final, spoiler, val, si algú vol llegir la nit fosca de l'ànima, que talli un moment, o que faci oídos sordos, quan al final l'ànima arriba al seu contacte amb Déu, se n'adona que aquell raig era de llum, però l'ànima, la seva ignorància, el percebia com si fos foscor.
5: Que bo.
7: Clar, sí, és una guia gairebé, no?, gairebé regular de vida. Quantes vegades jutgem una cosa com una dificultat a la qual fora millor desfer-nos-en, i al final pot ser l'experiència més lluminosa, no?
5: Absolutament.
7: A posteriori.
5: Si preguntéssim als nostres oients ara mateix, només des de la perspectiva de l'evolució o creixement personal, ja sé que a nivell de vida pot ser incòmode, però si preguntéssim només des d'aquest prisma de creixement personal, escolta, tens la possibilitat ara de eliminar totes les experiències que a la llarg de la teva vida han sigut doloroses, han sigut traumàtiques, han sigut incòmodes. Ho faries? Què creus que diria la gent?
7: Jo no tinc manera de saber-ho.
5: Què diries tu?
7: Jo la majoria no. La majoria no, perquè moltes m'han fet o més empàtic, o més humil, o més madur. Insisteixo, la majoria. Potser no és una regla universal, però sí que es compleix amb una regularitat bastant freqüent.
5: Estem d'acord. Molt bé, fem una frase?
7: Vinga.
5: Mira, tinc aquí... aquí farem un trivia. Sabeu com funciona això? Jo dic una frase que va dir una persona molt coneguda i dono tres opcions. Ramon, tu també participes aquí, eh? A veure si endevineu qui va dir aquesta frase. La frase diu el següent. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és. Opció A, Anthony de Melo. Opció B, Donald Trump. Opció C, Antonio Blay. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és.
7: És que podria ser qualsevol dels dos.
5: Sí. Els tres, no?
7: Pensava que anava a dir els tres. Aviam, jo que he llegit bastant un dels dos, està molt alineat, però també podria ser l'altre. Jo firmo Anthony de Melo.
6: I el Blay.
5: Doncs Anthony de Melo. Sí, sí, però tot Blay també hagués pogut dir-ho tranquil·lament.
7: Hauria pogut ser perfectament, sí.
5: Què en penseu d'aquesta frase?
7: És així, efectivament, és així. M'hem anat recordat un altre d'en Robert Fisher que diu, patim perquè ens resistim a acceptar que l'únic important és l'amor.
5: Que bonic.
7: I si fa, no fa, amb línies diferents, però acaba dient el mateix. Perquè si agafes amor i vida i els concepts com a sinònims, et resisteixes a acceptar l'amor, et resisteixes a acceptar les coses tal qual són, i en dos casos hi ha un frec de l'ego. No, aquest ego que diu, no, les coses haurien de ser d'aquesta manera, i jo ho tinc claríssim. I llavors ve, agafant el primer passatge que hem llegit de Cesi, llavors ve el patiment a dir-te, no, has d'anar una mica més enllà d'això i adonar-te que les coses ja estan bé tal com són i que és el teu judici el que està equivocat. I bueno, tots ho vivim, ho hem viscut d'adolescents i ho seguim vivint ara, no fotem. No tenim tant, experiències que és, això no hauria d'haver passat, això hauria de ser una altra manera. De fer l'Anthony de Melo en un llibre que es diu Peligros y oportunidades de la realidad, en parla molt sovint, d'això. Diu, tu, aquí, el primer que hem d'acceptar és que som tots dictadors. Aquí, vull dir, amb tota la calma, que ningú es pensi que és una ànima caritativa. En el fons, de dins nostre, que tenim també la part lluminosa, però sempre hi ha un dictador que és el que creu com han de ser les coses i que si les coses fossin com ell diu, tot aniria millor. Llavors, el primer pas del creixement personal és aquest dictador començar-te a qüestionar. I no donar-li tanta bola.
5: Sí, i seria interessant, abans d'acceptar que tots tenim un dictador, veure'l. Perquè, clar, moltes vegades, quan no el veus, ni te n'adones. Molta gent va assenyalant els altres com a dictadors, però no es veu el dictador que porta dins.
7: Ni de lo que presumes,
5: Però quan veus el teu i l'abraces, és quan ets capaç d'abraçar el dictador que tens a davant. Com a mínim, no abraçar-lo en el sentit de permissivitat, sinó de comprensió. I llavors, si podem, li pararem els peus, evidentment, però si no, ho farem de sempre, tot, facis el que facis, des d'una comprensió molt diferent, si no el comprens, que llavors apareix la ira, l'odi, la ràbia, i és un Cristo com un piano.
7: Funciona totalment així i mira, just ahir mateix em parlava amb una amiga que, bueno, amb la relació amb la seva exparella, i em deia que li posava límits però des d'una posició de molt ressentiment, i dic, si tu consideres que ho has de fer, dic, fes-ho, perquè l'activitat en si ja ho sabem, l'activitat externa no és significativa de res. Dic, però per què no proves de fer-ho veient una persona que està desesperada, que està espantada i que en tot cas actua des de la ignorància, i li pots posar el límit igual. però fer-ho des d'una desidentificació amb tots aquests sentiments reactius que tens cap a ella, no?
5: Absolutament, i el primer favor t'ho fas a tu, perquè conviure amb estats de ràbia, de ressentiment, d'odi, de mal rotllo, és un desastre, perquè tu hi vius amb aquests estats, el que dones tu dones, no? En canvi, poder viure des del perdó, des de la comprensió, des de l'amor, aquests estats també t'inunden a tu, per tant, és preferible 100%.
7: I que implica aquesta guerra, entre cometes, constant amb un mateix, no? Com diu la Laia Noguera, que aquí tenia un altre llibre que sortirà en un altre programa.
5: Bien.
7: Diu, he de lluitar contra mi. Diu, si no, em boicotejo.
5: Interessant.
7: Una mica paradoxal. Avancem.
5: Vinga,
7: amb Assesi.
5: Assesi.
7: Salvatore dei Nicos, cosens oquis. Diu així, el següent paràgraf. Diu, no ets lliure. Desenes de milers de mans invisibles t'agafen les mans i les fan bellugar. Diu, quan estàs enutjat, la ira d'un avantpassat es comeja a la teva boca. Quan estimes, un antic habitant de les cavernes bramula. Diu, quan dorms, s'obren les tombes en la memòria i el teu cap s'omple d'espectres.
5: Uau, uau. Vaya temazo acaba d'obrir el Nicos.
7: I amb sis línies, eh?
5: I amb sis línies.
7: El col·lega.
5: Què en penses tu?
7: Clar, hi ha el tema de la interdependència. I és un tema que la concepció i la certesa de que som interdependents, sota l'eslògan del neoliberalisme, l'estem perdent d'una forma molt perillosa. Molt perillosa. No els típics eslògans del tardocapitalisme, no? Tot depèn de tu, tu pots tot, si no és cosa teva... Bueno, això té un límit, té un límit. I això on es veu? Per mi on es veu d'una forma més clara? Amb el sistema econòmic. Perquè sembla que l'acumulació desaforada no té res a veure amb la pobresa. És a dir, una cosa es desvincula de l'altra quan estan íntimament entrelligades. I aleshores aquí hem eliminat la dimensió ètica de l'economia. Hi ha gent que té unes quantitats obscenes de diners i ningú els senyala amb el dit com causants de pobresa. Al contrari, jo cada cop veig més gent, hòstia, com més millor, quina sort que té, i fins i tot els admira. Fins i tot els admira com si fossin un Einstein o un Gandhi. Quan simplement el que han fet és despullar-se d'ètica i acumular tot el que podien al marge de qualsevol consideració. I aquí el veiem molt, aquesta interdependència. Tots som interdependents. Si tu acumules infinitament més del necessari, tu estàs, potser no ho veus directament, però tu estàs sent còmplice de la pobresa a una altra part del món. I jo crec que això s'està perdent d'una forma perillosa.
5: Sí, jo no sé tant si potser la solució estaria en una sèrie de mesures evitant aquesta acumulació. Jo veig més aviat que la solució és que si és que n'hi ha, perquè penso que més que solució és una conseqüència natural del nostre procés evolutiu. Seria que les persones a nivell íntim, a nivell intern, de mica en mica anéssim pues, adonant-nos de que en essència som amor, i quan nosaltres ens vivim com amor, llavors l'acumular ja no forma part de l'equació. Però clar, mentre l'ésser humà sigui egoista per naturalesa, el sistema econòmic que més se li escau, com un mitjó més a més, com unes sabates del seu número, és el capitalisme tal qual el coneixem.
7: És el capitalisme, però clar, aquí recordo aquella frase de Confuci que diu, hi ha tres maneres d'aprendre. Diu, per comprensió, diu, la més estranya. Diu, per imitació, diu, la més fàcil. Diu, i per experiència, diu, la més habitual. Llavors, què passa? Que tota aquesta gent, tu els hi parles de gent que avui no ha menjat i els hi sona com quelcom abstracte.
5: De xino, sí.
7: Exacte. Llavors, clar, toca la més habitual. Jo els dic, vés un mes al Congo, perquè t'asseguro que seràs incapaç de ser un multimilionari. Vés un mes al Congo, passa gana tu, conviu amb gent que passa gana, i això que sembla tan abstracte, que sembla gairebé de caire hollywoodiense, això serà una experiència. Viuràs el que és la mancança, la carència, el desamor de passar gana, perquè hi ha un sentiment de no sentir-te estimat per ningú, de no ser sostingut ni per la terra ni pels teus altres germans humans, que deu ser increïble. Jo no l'he viscut, però sí que me la puc imaginar. Llavors, clar, potser han de veure el tràngol amarg de l'experiència.
5: Jo soc molt fan de la primera via, per això, eh? Potser no caldria
7: imitacions
5: del Congo.
7: S'ha d'estar molt atent.
5: Ho sé, però a triar no cal viure la mateixa experiència si tu ets capaç d'endollar-te el que és essencial en tu i adonar-te que en essència no hi ha cap diferència en la persona que tens a davant. Llavors et desperta una comprensió, una empatia, una sensibilitat que no fa falta anar a passar gana perquè entens i comprens profundament el que passa a l'altra persona. I si això fos una constant a la nostra societat, o quelcom més habitual, més freqüent, ja no hi haurien aquestes desigualtats.
7: No hi serien. I mira, això em recorda un conte de Gandhi que és excepcional, és una anècdota real. Diu que va un dia una mare amb un nen i li diu, diu, Gandhi, sisplau, digue-li al meu fill que deixi de menjar sucre, diu, perquè està obès, està en procés ja de desenvolupar diabetis. I Gandhi li diu, diu, torna d'aquí 15 dies. I la mare estranyada marxa amb el fill, però no li fa cas, i torna al cap de 15 dies. Torna al cap de 15 dies i Gandhi agafa el nano, el mira fixament i amb molta convicció li diu, diu, fill meu, deixa de menjar sucre. I bueno, la mare estranyada diu, bueno, li dona les gràcies a Gandhi i li diu, però escolta, diu, per què m'has fet esperar 15 dies, no? I Gandhi li diu, bueno, diu, perquè fa 15 dies jo també menjava sucre.
0: Espectacular.
7: Val, no? Si no prové de l'experiència pròpia, què li vols anar a dir a alguna persona?
0: No, tampoc serà creïble.
7: I això és una crítica implícita al sistema escolar,
0: sí, sí. Sí que sempre hi ha un rerefons d'aquest tipus quan parles. Però sí, sí, de fet és la millor... És la millor manera, no?, l'experiència personal. Perquè si no, per molt que comprenguis...
7: Però és fraudulent, és una ensenyança fraudulenta, sí, la que no prové del que tu has integrat. És...
0: Sí, estem d'acord. Escolta, fem una altra frase?
7: Som-hi.
0: Va, vinga. A veure, en tenim diverses. Aquesta m'encanta. Diu, perdonar és alliberar a un presoner i descobrir que el presoner eres tu. Qui va dir això? A, el conde de Montecristo. B, Ava Gardner. C, Louis Hay.
7: Home, aquesta ens l'ha posat més difícil, Ramon?
0: Home, el conde de Montecristi ja us dic ara que no. Un tio que es passa tota la novel·la intentant venjar-se d'algú...
7: Bueno, però poder va ser una revelació final, pels que no l'hem llegit.
0: Però la novel·la no surt, això.
7: Ah, aquesta revelació no surt, val. Bueno, jo posaré Louis Hay.
8: Jo Louis Hay anava a dir també.
7: Sí, vinga.
0: Ah, exacte, Louis Hay. Sí,
7: estamos al todo por el todo.
0: Acertada. Què penseu d'aquesta frase?
7: Molt certa, o sigui, tan certa com difícil a vegades de portar a la pràctica,
0: Que estem en una incultura del perdó, també, Hem viscut a la cultura del Clint Eastwood, te la fan, i tu la multiplicaràs, la tornaràs multiplicada per 30, no? Però en realitat és el que dèiem abans, és a dir, tu convius amb aquests estats de rancúnia, de ressentiment, de mal rotllo, i te l'estan menjant amb patates, és a dir, el primer que li convé o li interessaria viure en el perdó és per deixar anar tots aquests mals companys de viatge, series tu, perquè tu ets un presoner d'aquests estats.
7: Sí. Ara, difícil. Recordo un documental que es diu Human, si no l'heu vist us el recomano moltíssim, Està gratuït a YouTube, és un fons negre i durant 2-3 minuts persones de tot el món t'expliquen una anècdota de la seva vida. I hi ha anècdotes bastant colpidores i una, probablement la que ho és més, almenys per mi, és un home que està pres cadena perpètua per haver matat una dona i un nen. I llavors ell explica, estic aquí, cadena perpètua, aquí no m'estima ningú. També explica d'on li venia la violència. Clar, ell va créixer ja en un entorn on el seu pare el pagava, el maltractava. I, bueno, i explica que va conèixer una dona. Una dona que li va ensenyar què era estimar. I diu aquest home des de la presó, diu, i justament va ser l'Agnès, diu, l'àvia i la mare del nen i la dona que jo vaig matar, que em va donar la meva millor lliçó d'amor. O sigui, és una dona que li maten la dona i el net i va a la presó a ensenyar-li a l'assassí què és estimar. I clar, quan diu això, en aquest pres li comencen a caure llàgrimes, però... I clar, això és impressionant, no? Perquè, hòstia, fins i tot en aquestes circumstàncies és possible perdonar.
0: Per tant, aquella idea de que hi ha coses que no tenen perdó es desmunta quan veus que hi ha gent que ha perdonat aquestes coses. M'encanta el motiu principal pel qual perdonar que donava el Daniel Lomera, que és un personatge molt interessant, italià, que ha muntat l'Institut del Perdó a Itàlia, que ajuda moltíssima gent a viure aquests processos de deixar anar totes aquestes incomoditats internes, i diu, no, si al final el principal per què perdonar està en la mateixa paraula catalana. Per donar.
7: I en anglès, que és forgive.
0: Exacte. Vull dir que és un acte d'amor incondicional. No hi ha un per què. És simplement, des d'una profunda comprensió, una profunda connexió amb el que ets, pues simplement abraçar la persona que en un moment donat et va perjudicar. No? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tenim temps per un altre passatge, molt ràpidament, abans d'anar al conte.
7: Doncs va, un de ben breu, a veure si el trobo... Va, ben curt. Diu, no és Déu qui ens salvarà. Diu, nosaltres salvarem Déu.
0: Uau.
7: Diu, com? Diu, lluitant, creant i transformant la matèria en esperit.
0: Uala, espiritualitzar la matèria. Meravellosa, aquesta.
7: Perquè tot el llibre gira entorn a aquesta idea, que és com revolucionària. El subtítol d'Ascesis és Salvatore Dei. és a dir, els salvadors de Déu.
0: Que boníssim.
7: I clar, és molt èpica, no?, la narrativa de Casa en Zapkis, perquè diu, no, nosaltres no som aquí xaiets. Diu, Déu ens necessita. Mm-hmm. Parteix d'aquesta... Diu, Déu ens necessita. Diu, i si no lluitem nosaltres per transformar-nos en ell, diu, el deixem perdut.
0: Que bo. Que diferent de la mirada, potser catòlica, i d'altres tradicions espirituals, des del meu punt de vista, mal interpretades, altra cosa és l'origen, d'ubicar Déu fora de tu. Mm. Com una cosa que no té res a veure amb tu.
7: No, ja una... està la dualitat, no?
0: Claro, ja l'hem parida, perquè si jo ubico Déu fora de mi, ja sentir-me aquesta divinitat que és en mi ja no és possible.
7: No és possible. Clar, llavors aquí es comença, a partir d'aquesta premissa, un llarg peregrinatge que si no tingués aquesta idea motriu te'l podries estalviar.
0: Absolutament.
7: No? El peregrinatge de jo soc un ego, he d'arribar a Déu, i comences a fer... Que potser és necessari el viatge, que ja entraríem,
0: en, un altre tema.
7: Entraríem en un altre tema.
0: Sí, sí.
7: Però potser si fem servir la primera guia, la menys utilitzada de Confuci, que és entendre per comprensió i canviar aquestes idees que són el motor de tot el que fem, potser tu agafem una drecera.
0: Pues no estaria gens malament. Mira, ara tenim 10 minutets llargs.
7: 10 minuts, no hi ha un altre trivial rapidet?
0: No? Fem un altre trivial, va, fem un altre trivial. Sí, vinga, sí, va, dale, vinga, trivial. Per exemple, diu, no vaig venir aquí per encaixar. Vaig venir aquí per ser jo mateixa. Ojo, pista, és una dona.
7: Ah,
0: no és mal. L'únic problema és que les tres respostes, les tres possibilitats són dones, però bueno. A, Anita Morjani. B, Alaska. C, Isabel Ayuso.
7: Anita Morjani, no?
0: Bueno, Alaska té una cançó que estarem en aquesta línia, eh?
7: Sí, no sé. A quién le... No?
0: Porta lo que yo haga. Anita Morjani.
7: Excepcional, Morir para ser yo. La novel·la que explica com va arribar en un càncer politumoral, pesava 4 grams, va tenir l'experiència extracorporal.
0: Val molt la pena.
7: Increïble.
0: Sí. Què penseu d'aquesta frase?
7: Bueno, que esperem no haver d'arribar a les seves circumstàncies per poder-la...
0: No, per integrar, no?
7: Sí.
0: Però clar, ostres, a mi sempre dona la sensació de que en realitat no és possible no encaixar. És a dir, quan tu t'adones de que sense tu el món estaria incomplet, t'adones de que, i quan dic el món dic l'univers, que si faltessis tu faltaria algú, és impossible no encaixar. Altra cosa és voler encaixar en una sèrie de normes, una sèrie de convencions que entre tots com a societat cutre, també t'he de dir, ens hem imposat, no? Però quan tu t'adones que tu encaixes sempre, perquè tu formes part del que és, per tant, tu ets, aquesta frase es fa realitat.
7: Sí, i a mi sempre em recorda una frase que la dic amb certa regularitat ja en aquest programa, de George Bernard Shaw, que deia, el trist de la condició humana és que tots som monarques, però tots estem fora del nostre reial.
0: Sí, és brutal, aquesta. Jo,
7: clar, que sí que hi ha pors, clar, hi ha moltes pors, perquè, clar, llavors un es veu obligat, si un pren la determinació de ser qui genuïnament és, clar, es trobarà amb l'estatus quo, amb els formalismes, amb totes les pors dels altres, que d'alguna manera se li tiraran a sobre.
0: Totalment.
7: Però és que, esclar, llavors és quan un posa la balança, no? Diu, què em surt més a compte? Mm. Val la pena viure una vida inautèntica? Mm-hmm. Val la pena? Jo crec que més d'hora que tard un se n'adona que no.
0: Sí.
7: I que si has de pagar el preu amb certes comoditats, això, però és que arriba un punt que l'abisme et mira i et demana, escolta, saltes o no saltes?
0: Sí, també hi havia Gurdjieff que deia que un ha d'aprendre, no sé la paraula en castellà, a ser ladino. És a dir, que tu potser sents que no encaixes en el sistema que ens hem construït, però pots adaptar-te fàcilment.
7: Fer-ho veure,
0: sí, exacte.
7: Perquè a vegades,
0: a vegades no interessa, més que per simplificar-te la vida. Sí, i tu pots anar fent el teu camí, el teu procés, aportant el que tens d'autenticitat, però en moments donats saber moure't amb cintura, en certa manera.
7: Necessària.
0: Ara sí, anem a la secció de compte amb el conte, amb el mateix Guillem Gallifa.
7: Som-hi. Doncs som-hi, mira, curiosament, Sergi, ja saps que el conte estava preparat d'entrada i parla sobre el perdó.
0: Okay.
7: Ha estat un dels temes recurrents del llarg del programa. És un conte que està dins de Conversaciones con Dios, el primer volum de Neil Donald Walsh, un llibre hiper recomanable.
0: També hi ha una pel·lícula.
7: Que també hi ha una pel·lícula, que és La vida de l'autor, bastant colpidora. I diu així, el conte. Diu, hi havia una vegada una petita ànima que li va dir a Déu, ja sé qui sóc. I Déu li va respondre, diu, meravellós, diu, qui ets? La petita ànima va respondre, sóc la llum. Déu va somriure amb amplitud, va dir, efectivament, ets la llum. La petita ànima estava feliç i va dir, ostres, això és fantàstic. però poc després ja no li va resultar suficient saber qui era. Sentia certa inquietud i volia experimentar-ho. Déu li va dir, però si tu ja ets la llum. I l'ànima va replicar, diu, sí, diu, però vull saber què és experimentar-ho. Aleshores va dir, mira, no hi ha res més que sigui la llum, li va dir Déu. No he creat altra cosa que allò que ets. No hi ha una manera simple d'experimentar que allò ets, perquè no hi ha res que no siguis. Eh, com? Va preguntar l'ànima. I dijo un Déu una mica confosa. Diu, pensa-ho d'aquesta manera. Ets com una vela, com una espelma en el sol. Ja estàs allà, juntament amb altres milions i milions de veles que totes juntes constitueixen el sol. Si tu no hi fossis, faltaria una espurna d'aquesta totalitat. Diu, home, va dir l'ànima, però tu ets Déu. Diu, se t'ha d'acudir alguna cosa perquè jo aconsegueixi experimentar-ho. Déu va somriure. Va dir, sí, he pensat alguna cosa. He pensat en crear la foscor. La foscor, diu, i això què és? Diu l'ànima. Diu, és allò que tu no ets. Diu, tindré por de la foscor? Va dir l'ànima. Diu, només si ho decideixes. Ah, va exclamar l'ànima, ja sentint-se una mica millor. Què farem? Diu, crearé alguna cosa que no ets tu, és a dir, la foscor. I així tu podràs experimentar qui ets. Hi ha alguna cosa que t'agradaria experimentar de la infinitud que tu ets? I l'ànima va respondre, sí, diu, m'agradaria experimentar el perdó. De què es tracta? Doncs bé, va dir Déu, tinc un petit inconvenient. Diu, no hi ha ningú a qui perdonar. Ningú? Va dir la petita ànima, que amb prou feina s'ho podia creure. Diu, ningú, va dir Déu. Tot allò que he creat és perfecte. No hi ha ni una sola ànima a la creació que sigui menys perfecta que tu. I li diu, mira, mira al teu voltant. Llavors la petita ànima va mirar el regne d'ànimes i les va veure totes tan lluminoses i tan perfectes com ella. Aleshores, què puc fer? Va replicar. I una petita ànima, voluntariosa, es va aixecar la mà d'entre la multitud i li va dir, jo, si vols jo, et puc ajudar. Tu? Va dir la petita ànima. Ets un ser d'absoluta perfecció. Diu, què podries fer que frenés tant la teva vibració que es tornés en obscuritat i en densitat? Diu, com ho podries fer i per què hauries de fer-ho? I aleshores l'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, li va dir, diu, molt fàcil, i ho faré perquè t'estimo.
9: Ràdio Vila-sacra.
7: Diu, ah, diu la petita ànima, diu, i què faràs? Què faràs? Com ho farem? I l'altra ànima, la voluntariosa, li diu, mira, diu, farem una cosa. Diu, tant tu com jo encarnarem. Diu, agafarem un cos i al fer-ho ens oblidarem de qui som. Llavors, diu, jo et faré alguna cosa a tu perquè tu em puguis perdonar i experimentar, no només saber, sinó també experimentar que ets el perdó absolut. I l'ànima diu, ostres, diu, moltes gràcies, diu, t'estic molt agraït per aquest favor que em fas. Diu, doncs bé, som-hi i sabràs què passarà. Diu, no. Diu, jo també m'oblidaré de tot. Però ara, abans de que emprenguem aquest viatge, recorda una cosa. Diu, quina? Diu l'ànima, tot eixerida. I l'ànima amiga, l'ànima voluntariosa, diu, quan et faci el pitjor que et puguis imaginar, quan t'agradeixi, quan et mati, quan et torturi i quan sigui hostil amb tu, en recorda de qui sóc.
5: Buah. Buah. Espectacular. És preciós, eh? No coneixia.
7: És increïble. És increïble, no? L'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, el que dèiem al principi i el que assenyalava el primer passatge, no? Tancant una mica el cercle de Kazantzakis, que a vegades aquelles experiències que jutgem com a més negatives són les majors benediccions si un s'aventura, si un pren l'actitud de voler prendre d'elles.
5: És que, clar, si tu ets pur amor, si tu ets pur amor, com t'adones que ets amor? Si no has viscut ni experimentat res que no sigui amor, és impossible.
7: Has d'emprendre el viatge. Per això, per exemple, si agafem el context cristià, no, Sant Ignasi de Loyola, el capità militar, Sant Francesc d'Assís, un noble dado a todos los vicios, tots, en alguna manera, com deia el propi Sant Francesc d'Assís, deia, bueno, diu, tot pecador té un futur i tot sant té un passat. Llavors, tots hem d'experimentar la gamma per arribar a la llum, hem de transitar el peregrinatge de la dualitat, de la gamma, etc.
5: Absolutament. De fet, m'ha vingut al cap la figura de Judas.
7: L'Iscariot.
5: Sí, que des de perspectiva catòlica es veu com el malo, no? El malo de la pel·lícula, i entrem en aquesta dualitat que dèiem ara, però des d'aquesta mirada, Judas fa un gran servei.
7: De fet, hi ha textos de caire més gnòstic, però cristians, que diuen que era precisament el deixeble preferit de Jesús.
5: Que bueno, que bueno, que bueno. Doncs, Guillem, tenim un parell o tres de minutets més. Donem un altre passatge d'aquests tan xulos que portes.
7: Un altre passatge?
5: Vinga, va, dale. Aquest conte que has llegit, com es titula?
7: La petita ànima i el sol.
5: La petita ànima i el sol.
7: Sí, de fet, va ser tan significatiu quan Neil Donald Walsh el va donar a conèixer, ja existia, a través de Conversaciones con Dios, que ara s'ha editat ja només el llibre.
5: Va.
7: Suposo que l'han allargat una mica, però tu ja pots comprar el conte de la petita ànima i el sol, independent de Conversaciones con Dios, que de totes maneres jo el recomano.
5: Jo l'he trobat deliciós, la veritat és aquesta.
7: Va, doncs per seguir amb aquesta línia, Nikos Kazantzakis ens adverteix: sigues sempre inquiet, descontent, indòcil. Si un costum comporta comoditat, arrenca'l. El pecat més gran és la satisfacció.
5: Uau. És a dir, el qüestionament permanent, que és l'única manera d'evolucionar de forma permanent.
7: És l'única manera. I, de fet, si agafem Freud, que jo ara fa poc vaig acabar Más allá del principio del placer, que ell revisa els seus impulsos de vida i de mort, Eros i Tánatos, ell arriba a la conclusió que buscar el plaer és buscar la mort. Perquè, clar, el plaer què és? Relaxació. I l'estat de màxima relaxació quin és?
5: La mort.
7: La mort, efectivament. Mm-hmm. Llavors, estar viu és estar constant lluita, atenció, saps? En constant contracorrent, en certa manera. Això és estar viu. No? I bueno, té cert paral·lelisme amb aquest passatge de Kazantzakis.
5: Superinteressant. Fem una altra frase? Tenim un parell de minutets. Vinga, va, última frase.
7: Vinga,
5: última
7: trivial.
5: Frase. Trivial.
7: El pote de 2.000 euros.
5: Pip. La frase diu així: només en el silenci d'una ment que observa sense jutjar pot sorgir una verdadera comprensió. Opcions: A, Jorge Javier Vázquez, algú que no jutja mai. B, Arthur Schopenhauer. C, Jiddu Krishnamurti.
7: Bueno, jo crec que farem aposta doble amb en Ramon, no? Bueno, no ho sé, jo fort per Krishnamurti.
8: Jo igual.
7: I podria haver sorpresa, però...
5: Krishnamurti. Tot i que Schopenhauer...
7: Podria arribar.
5: Té unes arrels...
7: Sí, es va estudiar molt el budisme...
5: Sí. Però sí, va dir Krishnamurti. Em sembla una reflexió brutal, aquesta. Clar, si hi ha judici no pot haver-hi comprensió, perquè quedes amb la teva ristra d'idees preconcebudes, d'opinions, de creences, i clar, la comprensió requereix un buidatge previ.
7: I ell fa servir una expressió que a mi em sembla molt precisa, que en diu alerta passividad.
5: Uau.
7: La mena d'estar en alerta passividad. Sí. És a dir, oberta, el que passi, però alerta.
5: Sí, potser l'estat que més s'apropa a aquesta capacitat és la presència.
7: La presència.
5: La presència.
7: Hi ha alerta i hi ha passivitat. Exacte. Simultàniament.
5: Exacte. Mm-hmm. Que bé, Guillem, moltíssimes gràcies.
7: Encantat d'estar aquí, com sempre.
5: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important: la mesura que busques és dins teu.

0: Bona nit.
1: Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió. Cal recordar que els gossos, que són encreuaments d'exemplars de raça potencialment perillosa, també són considerats d'aquest tipus i se'ls aplica la mateixa normativa. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal. Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus. Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona i està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al registre de nuclis zoològics com a centre de cria.
0: És l'hora del pati.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Aquest estiu anar a la platja i encendre una cigarreta serà cada cop més difícil al litoral barceloní. Fins a 22 municipis de la demarcació tindran platges sense fum, Maria Huguet.
4: Segons el president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, no s'hi han volgut sumar perquè els alcaldes consideren que ara no pertoca aplicar aquesta normativa.
5: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir o sí, sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
4: Missatges com aquests.
6: Et recordem que en aquesta platja no es permet fumar.
4: Sonaran a les 93 platges i gairebé 49 quilòmetres del litoral barceloní que prohibiran fumar. La regulació d'aquesta prohibició és competència municipal i les sancions en cas d'infracció depenen del que estableixi cada ordenança.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Ràdio Vila-Sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
4: Per tu.
3: I per tots.
4: Escolta'ns.
3: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-Sacra. Millor lloc del món.
6: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
7: Ahir, amb música i interpretació de Falsterbo Marí.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí. Eternament.
2: Ai.
5: L'opció dels que en saben.
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Resèrvala al 972 590855.

0: Empúria Brava quan passis per davant.
1: Mira, para.
0: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
2: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars. Vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
1: Uau!
0: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Amb pis.
3: Bé, no? Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badós de Turon. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfar i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'ha dedicat. Adeu!
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
4: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
5: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
4: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
6: Tasta'l. L'Empordà es tasta.

0: Pareu bé l'orella.
1: Em dic Dani Bautista. Ara us diré una endivinalla. Plana com la mà, blanca com la neu. Parla sense boca i camina sense peus. Aviam si l'endivinalla...

0: I és moment per la cultura.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilamacolum.
2: És a Vilamacolum on s'alça l'esglesiola que desfà garbes de llum i entremig dels camps s'isola. Pedra en la pedra, l'alè dels passats. La construïa amb la força de la fe que si minva no es desnia. Prop d'ella arrenca el camí que mena al cor de les closes, leitmotiv que feu sorgir de Maria Àngels les gloses. Els xiprers, arrenglarats, vetllen vessant a vessana la mar verda dels sembrats i l'ofanor de la plana. Quan la llaura es camperola en obrir els solcs en llamines després d'imentar-ne el vol l'estol blanc de les gavines. Gavines, closes, perfum d'herba morta a fil de dalla. Roig de Vilamacolum, que la dorm i l'embolica.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció, perquè les PAU tornen a batre rècord a Catalunya. Més de 45.000 estudiants s'examinaran del 9 a l'11 de juny per intentar obrir la porta a la universitat. I aquest any, amb una novetat destacada, una prova pilot amb detectors de dispositius electrònics per reforçar el control als exàmens. Toni Condé.
2: En total, 45.821 alumnes s'han matriculat enguany a les PAU, 1.500 més que fa un any. Els exàmens es distribuiran en 223 tribunals de 33 municipis, amb dos seus noves al Vendrell i Vilassar de Mar. 2.400 docents participaran a les proves com a correctors i vigilants i prop d'un 7% dels alumnes ha demanat mesures d'adaptació per necessitats específiques de suport educatiu com TDA o dislèxia. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha anunciat que s'incorporen per primer cop controls aleatoris amb dispositius electrònics per evitar fer trampes, una mesura de caràcter preventiu i dissuasori.
3: I el que volem simplement és fer un testeig, una prova pilot, que s'està realitzant, com deia, en altres comunitats autònomes i creiem que és una molt bona mesura perquè els estudiants puguin realitzar la prova amb tranquil·litat i sobretot amb totes les garanties de que no hi ha doncs, alumnes que tinguin cap avantatge a l'hora de realitzar les proves.
2: Les PAU coincideixen amb la visita del Papa a Barcelona. La consellera ha demanat tranquil·litat perquè no hi hauria d'haver afectacions i només ha demanat fer els desplaçaments amb una mica d'antelació.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.

les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants. Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona. Tom.

0: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
1: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
0: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
1: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 902-62-45-20.
0: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
5: La teva emissora local.
6: Aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. CàritasCatalunya.cat. Càritas.
7: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
8: Tens una nau industrial i no vols pagar per tenir fotovoltaica? Coverfy te la instal·la gratuïtament. Sí, ho has escoltat bé. Gratuïtament. I a més et paga per cedir l'espai. Si vols cedir la teva coberta industrial per a la instal·lació de panells solars i rebre un lloguer a canvi, truca al 673 21 25 53 o visita coverfy.com. Coverfy.com.

0: Bona nit.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.

0: 107 FM.
1: La teva música molt més a prop del que t'imagines. Música quilòmetre zero. Regala. Sent. Comparteix.
2: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
3: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.

0: del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia. Malgrat suposar només al voltant del 2% de la massa corporal, consumeix un 25% de l'oxigen del cos i el 25% de glucosa. Està format per aigua en el 75%. Es diu que l'hemisferi dret i l'esquerra tenen funcions molt diferenciades. Malgrat el cervell, s'ha d'entendre que funciona de forma global. Sí que és cert que hi ha algunes diferències importants. Per exemple, la part dreta del cervell processa tasques creatives i té un rol en el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants, com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions bàsiques i reflexos, com ara la respiració i la pressió sanguínia. El cervell és el centre de control del moviment, del somni, de la gana, de la set. Tot passa pel control del cervell. Les emocions, com l'alegria, la tristesa, l'amor o l'odi, també es controlen des del cervell. El cervell no sent dolor. Malgrat ser el transmissor d'informació per excel·lència processant els estímuls nerviosos, no experimenta aquesta sensació.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: 012, la millor resposta.
1: Què fas?
2: D'aquí un any se'ns acaba el contacte del pis. He començat a mirar com està el mercat.
1: I?
2: Doncs sembla que els preus han baixat.
0: El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei per contenir els preus del lloguer a les zones amb falta d'habitatge assequible. En els nous contractes, l'índex de l'Agència d'Habitatge de Catalunya serà la referència per fixar el cost del lloguer. I si durant els últims 5 anys l'immoble ha estat arrendat per sota d'aquest preu, el propietari no podrà pujar-lo. Informa-te'n a economia.gencat.cat.
3: He sentit que canvien de pis, oi?
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Oh my God! Woo! Atenció!

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: El 14 de juny, ruta del tasta surrealista per diferents restaurants de Figueres. I el 13 i 14 de juny, a la Rambla, Fira de la Cervesa Artesana de l'Alt Empordà. 14 estants de cervesa artesana i gastronomia. Més info i reserva de tastos a comerçfigueres.com. Organitza Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament.
1: Torno a recordar telèfons.
2: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
1: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
2: Contestador 972 51 12 68.
1: Sí, sí.
2: I WhatsApp 656 19 70 62.
1: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
3: Multiplica.
1: Doncs multiplica per nosaltres, promociona'ns, publicita'ns.
3: Multiplica.
1: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: què? El nostre contestador ha superat ja les 1000 trucades. És la gran diferència.
1: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio Vila!

0: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
1: Trobo més bé, trobo més bé.